0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Una cosa també que mon pare anava a caçar tors, anava batuda, així agradava, així que me den tot on arribava per posar els tors damunt la taula i comptar-los. I com que llavors hi havia s'estany, la pericassa, i te den, si me dus, hi havia dos o tres puestos que compraven tors, den, si me dus els tors, te donaré un caramelo. I per un caramelo, dues estors on qui t'ho havia dit, devien ser cèntims. T'ha de 70 cèntims, 35, 50, i tal vegada un. De, si ho dues estors jo, donaré un poc més, però que podria ser, no, no tenc idea de que m'ha donat, de que m'ho pagaven.
2: Jo som Joana Gomila Triai, vaig néixer l'any 35, i avui de juny, l'any 35. Vaig néixer mitjor, o sigui, perquè després no anava més, vaig néixer mitjor, i sempre he estat a mitjor. Van dir mon pare i mon mare, jo m'ho contaven això, no vull contar gaire, però que no caminaria, perquè tenc un de sol de Montsescan aquí baix. Vaig néixer sols, tenc un forat, diguéssim, i damunt un bony. I ja llavors de petita van dir mon pare i mon mare que aquesta loza no caminarà. I no va ser, perquè als 9 mesos vaig caminar. Llavors et dutxo cada dia, no, perquè no hi havia dutxes quan jo vaig néixer. I rentava els peus i sopàvem, i, però no massa, massa. Jugàvem a les cartes a vegades, i a vegades, jo què sé, cosa d'entreteniment així de casa, perquè després no n'hi havia gaire de cosa entretenida. Llavors també teníem poc llum, perquè el llum solien tenir una bombilla per cada posento, o cada posento, no, cada... La casa, diguéssim, era baix aquí. I teníem llum dins l'entrada, dins la cuina, perquè després no podíem posar massa bombilles, tampoc.
3: Som Cristòfol Mollugat, vaig néixer aquí al migjorn, he viscut sempre al migjorn, i tinc 82 anys, vaig néixer el 1942. Bon record, mon pare i ma mare i 7 germans que vaig tenir, o sigui, o 6 i jo 7. En aquell temps les famílies eren això, més o menys 5, 6, 7 fills, inclús més. Per tant, que nostra era una casa bastant moguda, quan ens posàvem a jugar allò era una petita república, no? Mon pare tenia, el que jo record ja quan, els primers records que en tinc, ja era de una persona amb responsabilitats de política, era es val de mitjor, val la pedanis de... O sigui, depenent de l'Ajuntament del Mercadal, després en aquell temps, fins al 1989 no vam tenir independència municipal, per tant, mon pare anava a les sessions de l'Ajuntament del Mercadal. El record així, a pesar d'això, tenia les aficions que em va inculcar jo i que encara conserv, com es pescar, com es caçar. La gent d'aquell temps... majoritàriament tenia aquestes aficions relacionades amb la terra, cuidar un hort, caçar, pescar, cercar esclat de sang, els parcs, tot això era la activitat lúdica, podríem dir, de la generació aquella que jo recordo, mon pare i de l'avi. L'avi també era un gran caçador, els avis, els dos, eren caçadors i pescadors també. S'escut de migjorn d'una palmera, però no sé per què. S'escut del club de futbol també d'una palmera, perquè jo em va donar la gana, perquè el vaig crear jo. O sigui, som aficionats a la pintura i durant aquesta època de secretari, clar, havíem de fer un escut també, a més de donar lo d'alt, tenia que tenir un escut, i se me va ocórrer fer-lo... en redó, com una pilota i vaig posar la palmera també. No sé per què duc una palmera, no ho sé. Vull dir, no sé per què s'escut de migjorn, tant del futbol com s'escut de l'Ajuntament, duc una palmera, però per quina raó? Pues no ho sé. Jo he vist documents antics que s'escut del migjorn duc una palmera. De l'època d'en Hernán de Sanz, recordo haver vist un mapa de Menorca que hi havia voltant tots els escuts dels pobles i el migjorn duia una palmera. Entenc coses que record, tal vegada una relacionada amb aquest món de la caça i que la vaig escriure. T'he dit que m'agradava escriure i tinc un llibre publicat i són tot historiotes d'aquestes, el que m'estàs demanant, el que jo sentia, el que mos entretenien a nosaltres, els avis i els pares i els vecins, quan sèvem a la fresca, eren amb aquestes historiotes, moltes vegades de coses succeïdes, de migjorn, personatges d'aquests especials, personatges que ara no hi són, que se té, dic jo, que mos ha clonat a tots. Tots som més o menys igual. Després hi havia personatges molt definits, una personalitat molt definida, i creaven aquestes anècdotes. Ja t'he dit, nosaltres mos hi entretenia, mos explicaven aquest cuentos o aquestes coses i nosaltres quedàvem bocabadars, no? Jo això ho vaig recollir, una vintena o 25 o 30, no sé quants, a un llibret, i el vaig publicar. I una de tantes és aquesta que dic referint-se en sa casa, en el món de sa casa, ja que n'han parlat tant. Aquí hi ha hagut una família, molt músics, caçadors, que es deia Fumeta. Un de tants era en Miquel, eren diversos germans, en Quicos, en Joan, en Miquel. L'héroe d'aquesta anècdota va ser en Miquel. I tenia, ja mort ell, un nebó que es diu Juan Antonio, que és de la meva edat. I com que sempre han anat junts i han anat a caçar junts i tal, ell m'ho va contar un dia, o m'ho va contar més d'una vegada, que un dia va anar caçant l'avi, que era en Miquel Fumeta, que va anar a caçar tors amb filax. I ell es va posar un coll petit, un forat que dèiem, no, perquè ell començava a caçar, i l'avi va anar en el coll seu. La qüestió és que es va donar compte que l'avi no agafava tors, molt raro això, té un coll bo, i es va alçar i se'n va anar cap en el coll de l'avi i no el va trobar, no el va veure. I diu, bueno, i on deu ser? Va esperar allà fins que ell va aparèixer. De per darrere un bruc va aparèixer l'avi. I ell li diu, idò, i on éreu? I l'avi li diu, mira, diu, estava parlant amb les mosques. Jo us he sentit que parlàveu i en Sant Mosca, i que els hi deu. Diu, els hi deu, si no duix una cuareta, avui no us posareu redones. Perquè anava de diarrea i darrere es veu que allà havia fet de la seva, però això ell no el va. Perquè...
1: Margarita Guanyalons, elles. El mes d'octubre, 21 d'octubre del 46.

0: més, que són gunyalons, que és una cosina i una filla de cosina meva. I de, som na Margarita, però ara avui, encara avui, me diuen na Margarita del Forn. Na Margarita del Forn i sa padrina. Aquí, quan vam formar el club de bàsquet de Lotes, el que ho va començar era un lot català, bueno, que estava casat amb una d'aquí, una amiga meva, i va dir, hem de fer un club, bueno, bàsquet, bé. I va agafar unes quantes al·lotes que ens agradaven. Una de les tantes era la germana meva petita, que jo som la padrina, i ella sempre m'ha dit padrina. I tu, Margarita, tu seràs la secretària i tu no sé què. Jo dic, bé, jo ajudaré el que sigui, perquè jo m'agrada molt el bàsquet, dic, i jo hi seré. I van començar així, i totes les jugadores me deien padrina, no me deien Margarita. La padrina so. La padrina allò, el desbar del camp, la padrina, bé, els àrbits que venien me donen la padrina. Perquè un dia me diu un àrbit, vostè que té moltes fioles, dic no, això. Avui en dia encara n'hi ha, tenc una filla, un fill d'un cosí, que se dona, i ses filles me diuen padrina. No els hi surt Margarita, mira. I ha que me diuen que no te sap greu, però m'ha cap de greu. I va ser així, que amb el bàsquet, elles, i elles encara, bueno, avui ja són dones fetes, i... però són molt la padrina, padrina, sí, eh? Bueno, són quatre germanes, tres germanes tinc, jo som la major. Sobretot, de quan érem més petites, que anàvem molt nosaltres a la Torre Vea, el lloc de la Torre Vea, era allà on mon mare hi vivia, bueno, l'avis vivien allà. Quan ella es va casar encara vivien allà, el que jo després vam venir cap aquí. I me'n record molt de quan anàvem 3 i 4 anys allà. L'avi li agradava ajuntar tots els nets sempre. I nosaltres, jo i una cosina, eren les més petites. I després els records bons també són quan van tenir forn.
1: Jo vaig néixer a Sant Guidó, les cases de Sant Guidó, que són dins el poble, de Boscat de la Vila, el 35, el 1900, dia 17 de març de 1935.
2: Jaume Pasqual, Malondra, i vaig néixer a Alcúdia. 1122 i 22 de març. Va dir-me que fes Emili. L'any 43 va tocar a Emili i vaig anar a Mó. A la Mola vaig fer Emili. Que vaig a Emili i vaig tornar al Codí. I vaig fer una temporada pel Codí. Jo no tenia ja els pares i vaig fer temporada i llavors vaig venir a pescar llagostes amb un del Cudi que ells venien a pescar tant en tant, o sigui cada any a dos mesos darrers fa molt de mal temps allà a les pesqueres, molt en fora i de Menorca i d'on són a prop. I jo pescava amb una barca i faltava un mariner en aquella i em va sabrar una sa meva i dic, jo em vaig anar amb aquella. I vaig venir a pescar aquí, a llagostes. I a Ferreries tenia un conco, era Ferre Conco. Jo sempre li vaig dir cosí, però era conco perquè era cosí germana amb ma mare. I era casat a Ferreries. I en Pini vaig venir de Ciutadella a peu i vaig trobar un que venia en carro, que també era del Codí, i vaig fins a Costa Nova, llavors venir a peu fins a Ferreries. I quan vaig a la Ferreries vaig demanar per el cosí. I per cert, m'hi vam anar un lot, que al final me vaig casar amb una germana.

0: Ma provò, vaginavo così, e gli vai di come state facendo per chi? E lui, diciamo, grazie, fai il che si è detto. Anche se la mia figlia vive molto bene, però. E fai provare a fare il brighi, fai un bel un po', però al finale, diciamo, grazie, fai da solo. Varmanà, mio padre tenia un trossato, un manava, gli augurà, i varmanà, dos germani maggiori, i giochi. E giocavamo, e vi un po' in fiera, giocavamo. E io sì, e un piccio, e fa un piccio, e che io non mi intendo. E vedi che, oh, che ne tutta la mia rossa che tenevo, io sono patita. E io mi dico, calvato di grossa, sì, con un figo. Gli attendi, io quando in un figo non si sa mai, fa conto delle strade che scomagliette. Io dico, gaffo un figo, poi non ne conto se punti volas. E plorava, provando in su medicine. E viene picco, vai, vengo, insaigo, va a metà, sopporto l'asa delle strade. Ah, si può essere donna, non è che il tempo andava con i figli, i manghitos, manghitos, qui non so ma che è. Manghitos, era un tro di manna che finisce qui da, perché gli ho picche, i manghitos, no, se le pensavano, se fighe, ma pugnatere.
1: Ma di che speranza, Barbè, Barbè? Vai nascere il giorno, dia 6 di marzo del 1941. In carrer, che mos queda a prop d'aquí, que ara en aquest moment em sembla que es diu Sant Jaume, però en aquell moment de la vida es deia Germà Espons, que eren dos capellans que vivien en aquell carrer amb vells nostres i els van matar en la Guerra Civil. Si vols, ara, jo me deu un dir esperança de cas concret, supòs. Jo vaig estar molt d'anys a la cooperativa Sant Crispín de Pendenta i vaig agafar el nom d'allà. Després el meu home, en Lluís, era germà d'un capellà que va estar aquí al migjorn i li donen en Lluís de Carretó i jo era en esperança d'en Lluís de Carretó. I l'han perdut. Jo crec que quedar, no n'hi ha cap d'estants. Nosaltres érem jo i una germana. I mi sembla que a cap i a tots ve un moment donat que diuen, per exemple, un nebot meu, en Manolo de Cas Conquet, però nom com el meu pare tenia, no. En quedar, que érem d'aquella casa, però no com el nom que ell tenia. Mon pare va ser el mestre del folklòric menorquí. Va haver un moment de la vida en què ho va ser, es pot dir, de quasi bé Menorca. Perquè per tots els puestos, menys Ciutadella, que tenien els seus propis balls i no es va aturar, mon pare va ensenyar les al·lotes de Maó, va ensenyar a Aló, crec que va ensenyar a Mercadal i no te dic el migjorn. Jo vaig ballar fandango, que li dèiem el fandango, que volia dir, com ara dir, els balls folklòrics, llavors li dèiem el fandango. Vaig començar a ballar que tenia 5 anys. Perquè un dia van venir uns senyors de Ferreries a Can Nostre a contractar el grup que anava a festes de senyors de lloc, que anava a pobles a ballar. I va venir contractant-lo per anar el diumenge venidor a Ferreries a ballar. I jo vaig dir a mon pare, jo vull venir a Ferreries. I mon pare va dir, allà només hi poden anar qui saben ballar. I en una setmana vaig aprendre 5 passos i ballant la música i vaig anar a ballar a Ferreries. La meva casa va ser una casa molt alegre perquè el meu pare era molt alegre. Li agradava molt disfressar-se, cantava, me contava coses. I la meva mare no tenia el mateix caràcter, però sempre el seguia. Jo tinc molt bon record de la meva niñez, ho diré en castellà ara, que és com a sort millor. Érem molt vecins i bons vecins, ens coneixíem molt. Jo record que hi havia vecins que sense tenir l'os petits com jo tenia, com era jo, jo hi anava a seure allà per estar en sàvia d'un o... No sé què tinc que explicar més. Van ser uns anys molt feliços. Els records meus són de molta felicitat. Els meus pares molt, els vecins i la gent que m'ho rodava, la meva sàvia també. Vam ser molt familiars, tots els meus cosins. Tota alegria. Es disfressava de lo que li venia bé. Ell va, quan jo tenia 9 anys, la va vendre a la carnisseria i es va dedicar a altres coses. Ell tenia molta terra i anava a fer de recader a l'O amb un carro i una bístia 3 dies a la setmana. I de vegades, quan venia, quan tornava, quan ratllam del carnaval, perquè en aquell temps només es disfressaven el carnaval, s'aturava per una casa d'aquelles que hi ha a l'entrada del poble. Per exemple, el que és ara el restaurant Cana Pilar, allà hi havia unes conegudes seves, i s'hi aturava i de deixeu-me vestit i jo me disfraç. I arribaven al poble, disfressat ell tot sol, cantant o feien el que li semblava, disfressat-se del que venia bé. Li deien el conquet. Quan ell va néixer, tenia un nebot que tenia mig any ja. Un germà seu ja tenia un fiat que tenia mig any. I de Conco li van dir Conquet. I tota sa vida va ser Conquet. A més, ell era de nom Toni. Però si el cridaven per Toni no es girava mai. Quan el cridaven es Conquet es girava tot d'una. Que per cert, enguany me van donar el premi les cooperatives s'han anat juntant, les de les Illes Balears, totes. I cada any hi ha un puesto on fan una festa, s'ajunten tots, no sé què celebren, el que sigui, i agafen una persona que hagi estat fent molt d'anys de feina a la cooperativa, o que hagi lluitat molt per ella, i li donen el premi. I aquest any va tocar a l'O. La cooperativa del millor ve de l'O. Van ser els alorencs que ens molt van passar. I en guany els hi va tocar a l'O. La festa. I la persona que van triar per donar el premi va ser jo. Vaig tenir l'honor d'anar a la iglesia que allà de Sant Diego, que allò és un saló que fan moltes coses d'aquestes. Allà hi havia el desconsell i, bueno, i de totes les cooperatives de les illes i de l'O, la gent, i de qui bon vol vulguis. I allà me van donar els premis. És allò que tinc allà damunt els premis. No és una cosa que cridi l'atenció. Veus allò que és com a ferro? És un ram, com a dels pares, que diu, tots junts tenim més força. Me van donar els premis, jo. Vaig estar molt contenta.
2: Joan Palmas Caró. Any 35, dia 24 d'octubre. Del 35.
3: Mariano, Pons Mascaró. Vaig néixer a Sant Jordi, terme de Mercadal. Vaig néixer dia 17 del 10 del 43. El primer record que tinc és a Sant Jordi, que ventaven d'Alcera, no sé qui era, mon pare i missatges, i en Carlos, el germà, es va anar a allargar a sa paia que feia boar el vent. I el van tapar i cercava en Carlos, el germà, i el van treure de per dins sa paia. Això és el primer record, i no me recorda res més de Sant Jordi. Bé me recorda això. Tenia 3 anys. O Sant Cristòfol, qualque vegada agafava sa pinya, com dius tu, eh? Sant Cristòfol, quan eren jovenets, el ranxo d'amics, el ranxo de Sant Ivolat, agafaven ben qualque pinya. Ses joves que hi havia pel poble, com que nosaltres érem 11 amics que anaven junts, i mos deien el ranxo de Sant Ivolat, perquè nosaltres havíem de mestrer tot el carrer. Una vegada, hi havia un amic qui va... I nosaltres estàvem mirant els veia, ve el Fusquet i me diu: tu, a Santa Mònica fan un ball i n'han de fer una, nosaltres. I jo dic: i què vols fer? Dic: i jo que dic a mon pare, per vespre anant-me'n. Diu, li dius que duràs dues o tres res a serà a Cas Ferrer, diu, i du quatre o cinc vencisos, diu, qui són amb el carretó i ja han d'anar a fer massa rodes, no se n'han de poder anar. Les cordes de fer, els feixos de garbes. Jo me'n vaig, agafo un cabó, trec quatre o cinc vencisos i m'ho anam. I arribam a les cases i sentien la guitarra i cant allà i feien ball. I hi havia cants, com per tots els llocs. I els cants aquell... Oh, up, up. I cada instant obrien la porta i nosaltres, amagats. Aquesta és l'animalada més grossa que vaig fer, que jo me'n record. Li van fermar les rodes, els ases, perquè eren ases que hi havia, estaven fermats a dos pins, quin pes que encara hi són, i quan van girar, el carretó no se n'anava. Aquesta és la més grossa que jo recordi. Però a vegades hi he pensat, i per què havien de fer sobre altres? Però com que ell havia acompanyat una filla del lloc aquell i ho van deixar anar, i ell se li va caure molt tort, diu que sí, diu idò, diu no vos n'anareu. I van haver d'agafar, van haver d'entrar a agafar un ganivet perquè n'hi van fer de nusa. Recorda aquella, no van a ser dos, no, n'hi van fer de nus i voltes. I van entrar i amb un ganivet van detectar els vencis i llavors ens se'n van anar. I ell me deia, han d'esperar, han d'esperar. No, que jo si li tarda que nostre, mon pare me fotrà dues garrotades. Mon pare era un dictador. Quan ell de blanc, no li tornessis demanar negre, no, perquè... O li de les coses, ja ho veurem. No t'ha de ni sí ni no. Ja ho veurem. Això és la seva paraula, eh? Això mentre anàvem a ser més joves, però quan érem espí, li van dir, bueno, això de ja ho veurem, ja està acabat. O sí o no. I clar, ja érem homes, llavors ell va haver de doblegar-se un poc. Jo no em vaig aprendre res. Ni jo ni crec de cap. Perquè el més pobret, si demanes una cosa, que te contestin i t'expliquin si te diuen no. Vale, que t'hi diguessin no, però donau-me un motiu. Jo me penso que jo espí, no sé si ell hi era, quasi diria que no, ja. Salota estaven a Torresolí, de pagesos, en son pare. I es diumenge me diu, a sogra, me diu... Tal dia matam el porc, que vindràs? Jo crec que sí. I jo, els dilluns, quan berenàvem, ho dic a mon pare, i li dic, a Casa Lota, tal dia maten el porc, qui pot anar? Ja ho veurem. Bueno, bé, ja ho veurem. I això era el dissabte, que mataven el porc, i jo els divendres al vespre, quan vam ser al llit, perquè allà li deien la caseta, aquí era la caseta dels missatges, que era dalt. Les cases estaven baix, i dalt feia una escala, i hi havia la caseta. Hi havia en Jaume, el germà, en Carlos i en Beb. Dic, ara, dic, mon pare no m'ha dit res i me diuen, demà de matí aixeques, antes d'ell, la xiqueta, agafes el mobilet i te'n vas. Bueno, ja està. Vaig pensar. Dic, i en el berenar demanarà Mariano on t'és? Diu, i li direm, a porquejades. Bueno, i així va ser. Quan van berenar, diu, i en Mariano on t'és? Qui no l'he vist? Diu, que no us va dir que avui per la dona meva era de no engadita, que en engadita mataven el porc. Diu, sí, però no m'ho ha tornat a demanar. Diu, li haguéssiu contestat. Quan vos ho va demanar, li haguéssiu contestat. Encara esper que me demani. Me'n vaig anar perquè, sense dir-li, vaig allà. Vaig pensar, bueno, cony. Jo tenia 23 o 24 anys, eh? No.
4: Jo som Joana Florimoll. Vaig néixer dia 29 de març del 44 i vaig néixer a l'Espa de la Iglesia i vaig viure fins que vaig casar, que vaig venir aquí. Vaig casar als 27 anys i vaig venir a viure, sempre he viscut al migjorn. Quan era petita que jugàvem a soci, que jugàvem en el carrer, era de petita i jugaves en el carrer, pilota, el que fos, a la corda i coses d'aquestes, però tampoc no hi havia ni parques per anar al parc ni res, perquè jugàvem allà o dins el pati de casa nostra, que teníem un pati molt gran, i a vegades venien les amigues quan ja era més grosseta i jugàvem dins el pati o coses d'aquestes així, però jo volia una bicicleta quan vaig ser més grossa i tampoc no hi havia manera de tenir la bicicleta perquè que nostres majors eren germans i havien tingut la bicicleta d'home, jo volia una de dona i la bicicleta de dona no va arribar. Però bueno, saps? Tot era cosa així llavors també, eh? No podies tenir massa cosa, no. Però bueno, jo recorda que nostra és Felice, eh? Nosaltres érem 6, clar, jo era petita, la major en tenia 20, i ells i tots tenien 4 anys de diferència, o menys jo, i bé, de germà petit n'hi havia 7. I clar, i quan jo vaig néixer, a 2 o 3 anys, la major ja es va casar. Amb aquella no hi vam estar gaire. Però jo, amb els germans, sí, perquè jo anava a escola, perquè els germans meus eren sabaters, i jo anava a escola i quan sortia anava a ajudar a cosir-li, perquè ells fan sabates de dona, i els anava a cosir dins i fora, perquè jo tenia les mans petites i allò podia fer millor. I m'havia de posar didals perquè me'n malen els dits. Però és que jugaves poc, i coses d'aquestes, i sí, i ells, bueno, eren més grossos, però tots eren sabaters, llavors no hi havia paros, fan feina una temporada i l'altra temporada no n'hi havia, i tot anava, però bueno, contents i feliços érem, sí.
5: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Thank you.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Que ja. Es pot dir tot el dia.
2: Ja, ara ja sé que es pot dir tot el dia. Oh. Però no diguis bon cap vespre. Això no es diu.
1: Ni ho provis.
2: Ni ho provis.
1: Ostres.
0: Vas provar, però te miraran, raro.
1: Pres el micro. Sí, sí.
0: Miraran, jo provaré.
2: O te traques en el micro o te tracarem el micro, tu.
1: Ja t'atracarem. Ara no sé, no rompo cosa.
0: Serà un atracament.
2: Com hauria d'haver dit en això?
0: No,
2: t'aproxim.
0: No, atracar.
1: Està bé, sols així.
2: Atracar. Està és la secció aquesta d'en Alerta Lucas.
1: Sí, sí, l'alerta.
2: No sé si he posat 100 o no... O jo què sé, ja. Digues.
0: Tu diguis. És a dir, si es pot dir, tira endavant. Sempre endavant.
2: Aquesta cançó aquesta de... Ses vistes d'un altre femer. De femer. Un altre...
1: Ses vistes d'un altre femer!
2: He lligat.
1: Allà,
2: sa banda d'esfamer, ets les vísties de Montgofre.
1: Les vísties d'un altre paner. Ens estigues d'un altre paner, és que és un triple...
2: Ostres,
1: un triple, Déu sagrat.
2: Però té sa cançó aquesta que a en Xec li agrada molt, també. Que és... Digui. Després la posarem.
1: M'agrada molt.
2: Els inicis de la secció aquesta són un desastre.
1: Sí, hem de mirar. Hem
3: de posar ordre.
0: Saps què passa? No m'agrada ser llengua en tapres.
1: No t'agrada ser llengua en tapres?
0: No, de petit em menjava.
1: I ho has triat tu, no això?
0: Ja, però... Però mira, si no, pues quedava bé, però...
2: No. La llengua de què és? De porc?
0: No, de...
2: De vedell.
1: De vaca,
2: vedell.
0: Sí, sí. Però bé, arrencam. Avui us volia xerrar de l'article salat, que, d'entrada, per posar en context, un article és un determinant, que és una categoria gramatical que no té significat independent i encapçala sempre un sintagma nominal. Però això és incorrecte dir, per exemple... els i les alumnes, d'acord? Perquè un article ha d'anar acompanyat d'un sintagma nominal, no pot anar acompanyat d'una conjunció.
3: Ja sé per on vas.
0: Clar, no. No, però això ja sí que ho deixaríem per un altre programa, perquè això dona per tres programes, tal vegada, o quatre.
1: O un, tampoc.
0: Però bé, de moment ho deixarem aquí caure, que els i les alumnes no és correcte.
1: No és correcte.
0: I bé, l'article, agafant com a referència les llengües romàniques i el llatí, l'article salat deriva de llatí, de ipse, ipse, ipsum, d'acord? Que seria el mateix, no? Ipse dixit. Això ho va dir Ciceró, però no som jo. Això ho va dir un altre.
1: Un altre Ciceró.
0: Ipse dixit.
1: Un
2: altre, menys important.
1: Un.
0: Sí, un que va aparèixer fa dos mil·lennis.
1: I després va desaparèixer.
0: Va desaparèixer.
1: I després ara estàs tu.
0: Com tothom.
1: I on t'has acabat? Doncs no se m'ha ja estàs tu.
2: Com que no hi és, doncs ja està.
0: Seguim, n'hi ha un altre.
1: El nostre Ciceró preferit.
0: I bé, però l'altra forma, d'on ve l'article literari, és d'Ille, Illa, Illut. D'acord? Com Beatus Ille. D'acord?
1: Igual.
0: Feliç aquell.
1: Jo estava pensant en Beatus Ille. Quan he dit Illa, Illut, he pensat com Beatus Ille.
0: Clar, jo
2: que xerrau.
1: Pues, de coses de la llengua. De coses de la llengua.
0: Allò que deia aquell, de qui perd els orígens per l'identitat, han de saber d'on venen les paraules que deim, no?
1: I, correcte.
0: I per això. Però bé, l'article salat, sempre a les Illes Balears i Pitiuses, però no per tot, d'entrada, d'acord? Tenim una excepció, que és Pollença.
1: Ah, sí?
0: Que fan U i La, per això diuen Upi, per exemple, no?
1: Upi.
0: I Upi.
1: Upi de Pollença.
3: Upi, Upa.
0: Exacte.
1: Que no seria Tequiramà. Vinga, vamos, vaya festival.
0: Que U ve de... I ve de l'U, que seria l'U. I, per tant, de totes les Illes Balears no se fa, no sempre, l'article salat en cap context. En canvi, per exemple, el País Valencià tenen un poblet que es diu Tàrbena, que va ser repoblat per mallorquins després de l'expulsió dels moriscs, i allà empren article salat. I es veu que fan bona sobrassada, també, per allà. Sí.
2: Això ho havia sentit.
3: Jo això ho havia, sí.
0: Article salat i sobrassada. No hi estan mai, però la veritat és que la cosa es tira. Després, a la Costa Brava, també, que se suposa que és d'on venien la majoria de repobladors nostres i
2: delinqüents,
0: i tot això, Segurament, com que venen ara, també. I, però bé, ja solen dir que de la Tordera fins al Ter i Cadaqués, que ja sempre, o s'emprava, perquè em sembla que ja hi queda poca gent, s'article salat, també, d'acord? Sobretot ha quedat bastant en el que seria la toponímia, d'acord? En llengües, com que xerraven de que ve del llatí, les llengües romàniques, en general, empren esquiveda i l'ildut, excepte atzart. Atzart també empren l'article salat. Mm? D'acord? Empren su i sa, i sus i sas.
1: Su.
0: Su.
1: Hola.
0: Sí, sí, sí.
2: I... Su estocu.
1: Su estocu.
2: Su estocu.
4: Com et sudoku.
2: Sudoku és...
0: Sidoku vol dir cosa.
4: Estic dalt de
1: xec. Alerta en xec. Alerta en xec, magos d'humor.
0: I fa poc vaig saber que també el Plan de Grassa, que també és un poblet a prop de Nissa, que també sempre és article salat en occità.
1: Uau.
0: És a dir, l'article salat és una raresa, una minoria dintre de les llengües romàniques, però que, com veig, està una mica escampat per tot, que no és una cosa estrictament d'illes balears, d'acord? El que passa és que nosaltres no l'emprem sempre, nosaltres a vegades emprem l'article literari, d'acord? I fins i tot a l'edició menorquina del Principet, a l'apartat de morfosintaxi de la secció Característiques principals del mallorquí...
1: Allà... Però no en cuento. Sí.
2: M'he perdut.
0: A veure, el Principet té, al principi, té un pròleg i una secció... que explica les característiques principals del mallorquí. D'acord?
1: Sí. Jo... Pues hem pogut posar so i et posen so. I si no t'agrada, no el compris.
0: No.
1: Ja ho has pagat? Vull dir que si no t'agrada, no el compris.
0: No el tinc, no el tinc encara. L'he pogut fuetjar, això sí. Però bé, fins i tot allà diuen que l'article literari sempre en certes expressions i per designar ens, éssers o objectes singulars. I posen d'exemple la terra, el cel, la lleugera...
1: El Madrid...
0: El Madrid. Clar, això t'ho anava a dir jo ara, però sí, és a dir, exacte.
1: No?
0: Sí.
1: Bueno, sempre és el que penso jo que em penso.
0: Després, com a éssers singulars, tenim també el rei, el papa, la reina i el principet, en principi, el també, principet, no? Hauria de ser. Però bé, ells han preferit posar el principet. Supos que... Supos que el principet està agafat de la versió valenciana, però clar, després ja quedaria igual i semblaria que és la mateixa llengua, i clar, després ja veiem. Però bé, també emprem l'article literari per dir els noms de les hores. Són les 3 i 5. Mm. D'acord? I...
2: Són les 3 i 5, seria raro. No? Bé, ho solen fer els catalans quan venen aquí i volen... menorquinitzar-se per damunt de les possibilitats.
4: Ho salen tots.
0: Exacte, és Christian.
1: Bueno, però a Ciutadella, per exemple, tu és Christian. Allà ho diuen. No, tu és Pedro.
2: I com reacciones quan te fan això?
1: Me'n vaig corrent. Vaig corrent cap a mo i me'n faig una dutxa. Amb aigua bona de mo.

0: com el papa, no? Les coses importants, emprem articles a l'ac i sàvies veu que no té aquesta categoria. Això sí, aquí hi ha una mica de viatge de gènere. Que,
1: sí. No? Sempre t'ho curiós.
0: Que bé, sí. També, bé, emprem... De fet, deia el papa, i també l'emprem l'article literari en conceptes relacionats amb la religió, no? Com l'altar, el dimoni, el ram...
1: Onda.
0: No? També també havíem dit les tres, no? I ara també podem dir altres expressions temporals, com la setmana que ve, sí. o l'any 2024.
1: O l'Iglésia, ara pensava en coses...
0: Clar, però mira, l'Iglésia distingim entre... Iglesia,
2: no?
0: Entre l'Iglésia o l'Iglésia.
1: O la catedral.
0: Aquí
1: la catedral també diu, no, sí,
0: la catedral.
1: Bueno, no.
2: Perdó, la catedral.
1: La catedral. La catedral o la catedral.
2: Lo que vulguis és igual, no, però. La catedral.
0: Clar, a veure, a poc, si agafes generacions més joves, l'article literari es va perdent una mica, no? Per analogia, no? Com en general sempre emprem l'article salat, és a dir, sóc amadès tu del Madrid, sí. És a dir, els meus nebots els he sentit dir més d'una més de dues vegades es Barça.
1: Ah!
3: Es Barça!
1: Perquè tu ets dius que siguin del Madrid i es Barça, que és el Barça que és més important.
0: No, però ells han sortit del Barça.
1: Guarro, que ets,
0: ells han sortit blanco, del Barça.
1: Han sortit, sí, han sortit. Anda, anda, tu.
0: Merengueta. Fuera. Es diu Merengueta.
1: Merenguet. El Barça. Més
0: el concur. Barça. I bé, també emprem article salat amb expressions de manera, com a l'alça, a les fosques, a l'engròs, no? o de lloc, no? Com a la dreta o a l'esquerra. Mm? I altres expressions també emprem amb altres expressions relacionades amb activitat marinera, com anar a la vela o a la deriva.
1: Això no sé, són xec.
3: Jo sempre hi vaig a la deriva.
1: Jo no sé. Vale.
0: I bé, després també mos queden els topònims, que clar, aquí tenim no tots els topònims nostres els fem amb article salat, també tenim el toro, tenim la mola i tenim la clota i altres llocs, no?
2: Toquen el cel.
0: I no es diu mai, però clar, per neutre també emprem sempre derivats d'Ilde, que és el Lu, el que passa, no? Que havíem xerrat ja amb altres programes, no? Del Lu. I, clar, els que passen no són capaços.
2: Lulú, insistiu, tot és
1: lulú. És correcte. Jo, com m'has corregit les etiquetes del disco, vaig flipar que allò fos correcte.
0: A veure, és correcte d'aquella manera.
1: Ja, però si ho dius tu, és correcte.
0: No,
1: sense autoritat.
0: No, a veure, però en un context informal menorquí, jo te'l deixo passar.
1: Me'l deixo passar, ja està.
0: D'acord.
4: És correcte, Pedro.
1: Sí,
0: la darrera gramàtica ja xerra també de... Ja no és correcte o és incorrecte. La darrera gramàtica tira de... és adequat en contextos no sé com.
1: Ah, ja està,
0: no és gaire adequat en contextos no sé quins altres.
1: Ja
0: no?
1: Està.
0: Clar, un en un context formal no és adequat.
1: Ja.
0: Però en un context d'una cançó, en un context informal, en un context menorquí, que ja hauríem de canviar d'article, un du, mira...
1: Sí. Ja.
2: No? Ho dius i no passa res.
1: Sí, exacte. No passa res. Sí.
0: I ja ho tindríem.
1: Molt bé.
2: Moltes gràcies. Aprenem aquí el molt llengu bé, sí, d'Apres, cada vegada tenint la llengu més llarga, tu. Vinga, fins
0: i la recepta més completa.
2: Vinga, fins la setmana que ve.
0: Vagi bé.
5: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tothom ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: i ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i el boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura del jo? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quins gèneres inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui m'ho centram en la literatura del jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Cercar culpables fàcils per identificar-los com l'origen dels problemes que patim és una pràctica molt antiga, que encara exercim de manera habitual en els temps que corren. Desconfiar de les respostes senzilles als problemes complexos sol ser recomanable per evitar manipulacions, però sobretot per evitar pèrdues de temps i d'energia.
1: Època de muda. Capítol 50. Desviaments expiatoris.

0: Ja algunes comunitats antigues empraven una figura on es poguessin abocar els prejudicis, les frustracions o les pors col·lectives. A l'Orient Mitjà agafaven un exemplar de cabra mascle, un boc, i després dels corresponents conjurs l'abandonaven enmig del desert, perquè aquell pobre i innocent i indefens animal purifiqués amb el seu sofriment fins la mort els mals que aquells humans havien decidit carregar-li a l'esquena. Aquest símil de catarsi col·lectiva també s'aplica, com és ben sabut, no només sobre animals, quantes òlives precioses no han caigut víctimes de piers perquè donaven mala sort, sinó sobre altres humans, amb un ventall enorme de potencials destinataris. A Menorca patim un encariment brutal dels habitatges, un problema que també es dona a grans ciutats i a altres zones de costa. De qui és la culpa?
1: Está bien, todos conocéis el procedimiento. Cuando digan vuestro nombre, dad un paso al frente y repetid la frase que os han dado, ¿entendido? Número uno, un paso al frente.
0: Combinar amb titulars de turisme de motxilla o d'una invasió de caravanes, que se sol associar a turisme de baix poder adquisitiu, amb l'increment dels vols en jet privat o la presència de megaiots de megarics. Aquí cal assenyalar.
1: Número dos, un paso al frente.
0: S'està donant un constant canvi de propietats en casats del sòl rústic, que inclouen també modificacions en la gestió agrària de les finques. Per què es venen? Per què es compren? Tot junt mostra una amalgama de problemàtiques, de diferents nivells de dificultat, i si de veritat es vol abordar, cal passar del titular fàcil al busseig dins la mixtura. I aquí es troben matisos que agafen importància. Hi ha propietaris menorquins que tota la vida han intentat especular amb el seu territori. Ens podem consolar amb allò tan suat de «són especuladors, però són els nostres especuladors». Hi ha nous propietaris, forans i estrangers que mostren un compromís molt més alt amb l'ús racional dels recursos, la viabilitat agrària respectuosa i la conservació de l'illa. També n'hi ha, de fora o no, que compren i venen, o fan lloguer turístic sistemàtic i no declarat, acumulen diners i els envien a paradisos fiscals. La diferència no rau en el llinatge, sinó en el comportament.
2: Dentro de cada hombre existe una lucha entre el bien y el mal que no puede resolverse.
3: ¡Soy el Homer Malou! ¡Soy el Homer Malou!
0: Hi ha qui diu que Menorca creix el volum de moviments de jets privats perquè tenim galeries d'art o perquè som reserva de biosfera. Com si haguem de pagar una penitència per haver conservat l'illa. El 2022, a Menorca es van registrar unes 2.000 operacions d'aquesta aviació de luxe a Menorca, mentre que a Eivissa van ser 15.300, sense ser reserva ni tenir galeries de referència. No descartem que la desigualtat en el repartiment dels guanys, que ja fa molts anys que s'agreuja, estigui creant més rics, també més pobres, que conquereixen noves terres. O que el nostre entorn geopolític sigui més favorable que, per exemple, l'inestable nord d'Àfrica, on residia una part dels que ara venen aquí. Ens podem conhortar tal vegada d'un millor gust dels nostres rics. Aquí venen sense que haguem apostat per una oferta de casinos, discoteques ni cases de cites. El turisme de caravana ha crescut especialment des de la Covid, però també hi ha molt de vehicle gran que funciona com a habitatge a gent local i especialment de treballadors de temporada, degut al preu inflat de les residències habituals.

0: Amb tot, l'esport nacional és donar la culpa als polítics. Són el nostre boc expiatori actual. Per algunes ideologies ja va bé aquesta tendència perquè ajuda a carregar-se l'estament públic, que és un dels objectius per avançar en privatitzacions, desregulacions i campi qui pugui. Cercar tercers per abocar-los les culpes sol combinar bé amb trobar excuses per no assumir cap compromís personal. Si hi ha jets privats, jo per què he d'estalviar combustible? Si hi ha jardins amb gespa, per què he de tenir cura de l'aigua?
1: No irás a dejarle morir así, ¿verdad?
2: Mi ángel te la guarda.
3: No hagas caso al santurrón. Intenta arrastrarte por el sendero de la virtud. Yo te conduciré por el camino que mola.
1: Vete al infierno.
3: Piérdate en el cielo.
1: Tú
3: infinito.
0: La massa turística és certament gran i concentrada en els mesos d'estiu. Però ens oblidem sovint que la població resident s'ha duplicat en els darrers 50 anys i hi som durant 12 mesos. La nostra actitud suma molt.
4: La consciència. No dejes que te diga lo que debes hacer esa pequeña guafiestas.
2: Homer, lo que acabas de decir es espantoso.
4: Oh, cállate ya.
2: Sí, señor.
0: Bona part dels problemes que tenim es poden mitigar amb regulacions, que d'altres països gens bolivarians controlen sense complexes. El compromís d'una part significativa de la població resident, en termes personals i en la gestió col·lectiva, és clau per poder redirigir el futur immediat.
5: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món.

0: No son horas.
1: Ta ta ta.
0: Ta ta ta. Nueva temporada.
1: De No Son Horas.
0: No Son Horas. Amb avestruces.
1: I... avestruces.
0: Avestruces.
1: Ja està, perquè ho fem nosaltres.
0: Perquè... sí, la veritat ho fem nosaltres. Tot fet a casa. I... sortim a la terrassa.
1: Sí.
0: Ens quedarem aquí de peu, així com amb els cables molt llargs. Però ben enganxats a la gravadora. Així, cosa que no...
1: fa més ràdio, això.
0: Fa més ràdio.
1: O fa més ràbia.
0: La ràbia.
1: La ràbia.
0: Avui parlarem de la ràbia. El diccionari Pompeu Fabra defineix la ràbia com turbament de l'ànim irritat, violentament enutjat, tremolar de ràbia.
2: No Són Hores, un podcast innovador

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, és per ser un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoc, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li als convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè que meu sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a tocar...
0: Digues, perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, em vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de

0: passejades.
1: Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania.
3: No sé,
2: Hongria.
3: I rimen.
1: Que s'escriuen en bo. Romania i Hongria.
3: Uau.
1: D'acord?
2: És a dir, que fan saó de Porto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
1: Exacte, pronunciant bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen a Tunes se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania i Hongria.
3: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava les tòniques que tornen a Tunes. Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia i jo estic pensant en aquestes coses.
2: Això m'agrada, les paraules esdrújoles.
1: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncien u. En català oriental. A vegades jo m'aperto.
2: En Pedro es llega al matí i pensa
3: en
2: quants les os àtones.
3: Pensa en poc en sis, i poden ser dos àtones.
0: Porquetjades!
4: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Cristo da ma pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Mira Llentrisca.
2: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
1: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: 1.141 quilòmetres és la distància que hi ha entre Tànger i Tarragona, o entre Tarragona i Tànger. En Karim Kourou va néixer l'any 2000 a Tarragona, fill d'immigrants marroquins arrelats a Catalunya. Tot i així, manté el vincle amb el país d'origen, donat que hi torna un cop l'any. Ens visita avui a Gris Mig i ens interessa preguntar-li sobre si es sent d'un lloc o de l'altre, de tots dos alhora o de caps dels dos. Benvingut, Karim.
1: Moltes gràcies.
2: Què tal, com ha anat aquesta... aterrament a Menorca, que...
1: Està sent molt guai, la veritat. Definitivament, mai havia estat a una illa.
2: Uau!
1: Sí, se m'han ajuntat, aquesta setmana se m'han ajuntat al... He estat a Tenerife per una expo també, i ara també estic aquí. Llavors
2: Ostres.
1: Estic explorant el concepte d'ella, m'està xocant bastant, m'agrada.
0: Doncs, Karim, vas néixer a Tarragona, ets català, et sents marroquí també, però...
1: És una pregunta difícil, és a dir... Quan neixes a un terreny que no compleix... O sigui, que no és que no compleixi, sinó que és diferent a la teva cultura familiar, et genera aquest xoc, i un fa que es pregunti d'on és, o sigui, es dificulta la generació d'una identitat. Llavors, jo durant molts anys he estat evitant l'etiqueta marroquí fins que vaig començar la meva carrera més artística i tal, on em vaig començar a plantejar d'on soc, realment.
2: Vas al Marroc molt sovint? Abans hem dit un cop a l'any, no sé si és real aquesta xifra, i com te sents quan vas al Marroc? Te resulta fàcil integrar-te? Notes algunes diferències culturals entre tu i els altres o no?
1: Vaig un cop l'any, això sí que és cert, sí, perquè és visita familiar obligada, perquè al final, no vulguis o no, la majoria de la meva família està allà i sí, podem mantindre una mica de vincle, doncs quasi que millor. I per altra banda, la manera en la que em sento allà és com que sempre soc de fora. És a dir, o sigui, passa una cosa que quan ets fill d'emigrants és que sempre ets l'altre. O sigui, jo a Espanya sóc el marroquí i al Marroc sóc l'espanyol, saps? Perquè hi ha un... O sigui, no acabes de ser 100% mai res del tot. Llavors, quan estic allà, se'm nota molt, quan parlo àrab i tal, se'm nota l'accent, se'm nota que falta vocabulari... O sigui, jo sempre dic que tinc un nivell d'Arija, que és l'àrab d'allà, del Marroc concretament, que d'un nen de 13 anys. Vull dir, puc mantenir una conversa i puc entendre-ho i tal, però a l'hora de fer expressions més complexes em nota molt. I sí, em calen molt ràpid.
0: A mi em passa al Brasil també, que amb una conversa, en el primer moment ja se n'adonen que no soc, o sigui, que no visc a Brasil, sobretot per l'argot, no? Perquè és un llenguatge molt... Callejero,
1: sí,
0: també.
1: Sí, exacte. A mi sembla un munt. De fet, sempre explico que no sé insultar en àrab.
0: Clar, per exemple, sí.
1: A mi al col·le m'ho preguntaven de si, quin... Ja, com deia... Com traduir paraulotes i coses així, i no era capaç, no tinc ni idea. Hi ha un moment molt interessant quan baixes en cotxe i és quan de sobte comences a sentir interferències a la ràdio, i aquestes interferències són de programes del Marroc. Arriba un moment que arribes al sud d'Espanya i comences a sentir els programes del Marroc de tant en tant interferits entre els 40 principals i coses així. I és molt interessant perquè és com que vas entrant a poc en aquest nou univers, saps? I això m'agrada molt, i trobo que si no hi hagués aquest trajecte no podria experimentar això. He anat al Marroc amb avió i no és el mateix, saps? Perquè vas explorant tot tipus de paisatges fins a arribar al... Perquè el Marroc, Tànger i Tarragona són paisatges diferents. I a poc a poc veus com elements del teu voltant van canviant.
0: Progressivament.
1: Ah, exacte. I això és molt interessant. I aquí entra en un joc també el tema de les senyals. Les senyals són una cosa que em fascinen, perquè hi ha una foto que a mi m'agrada molt, diria que és la més important del projecte, que és la de la senyal que posa el Algeciras.
0: Sí.
1: Vale. Aquesta senyal per mi significa molt, perquè és la senyal que sempre he vist al llarg de la meva vida que indica el moment en el que tu estàs entrant al Marroc, diguem. Perquè ara, el fet migratori, el fet d'aquest trajecte... O sigui, això és una prova de que aquest trajecte no pot passar desapercebut. O sigui, passen tantes persones que fins i tot el propi estat ha de senyalitzar en àrab perquè hi ha gent que no sap llegir en espanyol.
0: Clar,
1: saps?
0: Perquè està Algeciras en castellà i a sota en àrab.
1: Algeciras en àrab. I això és molt guai, tio. La veritat és que sí, trobo que és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Estem aquí a la sala multifuncional de Mercadal, Menorca Dog Fest, i davant nosaltres tenim en Isabel Andrés Portí i en Cristian Pons, i un poc venen a presentar la darrera pel·lícula d'en Isabel, La fibra sensible, que es projecta dimarts, si no m'equivoc. Sí, perdona, s'atracarà. I en aquest cas, a part de ser directora, en Cristian Pons, que és director del festival, també és coproductor de la pel·lícula. Per tant, té tot el sentit que aquesta pel·lícula es vegi aquí, i és la primera vegada que es projecta a Menorca, i res, mos agradaria que mos expliquéssiu un poc d'on neix aquest projecte, primer de tot, i un poc com va ser la col·laboració amb Esfar, que és una productora menorquina que esperem que tingui molts altres projectes per davant, però aquest és el seu darrer, i mos agradaria saber com va néixer aquesta col·laboració també.
1: Bueno, doncs això parteix d'una experiència personal, d'una vivència personal dolorosa, i de l'anhel de transformar diguéssim una emoció negativa en quelcom més positiu, no? Parteix de que el meu pare es va posar malalt a través de la... gràcies a l'amiant, no gràcies, o per desgràcia. I aleshores vaig decidir... Bueno, vam començar a investigar sobre el tema i ens vam adonar que no era una qüestió familiar privada, sinó que era un tema que afectava moltíssima gent. I vaig decidir fer un documental, el que passa que, bueno, d'entrada... és un tema una mica incòmode, no és fàcil... seduir amb aquesta història, i vaig començar amb una productora de Catalunya, però certament com que el punt de partida és la història familiar i la meva família va decidir venir a viure a Menorca fa uns 25 anys, doncs hi ha una part que implica a Menorca, i és aquí on entra a produccions d'Esfar, no? I en el moment de buscar un company de viatge a nivell de producció aquí, jo, bueno, vaig tenir clar, vaig de les productores que hi havia a Menorca, m'agradava la feina que feien d'Esfar, i els hi vam proposar.
0: Que guai. És que a Menorca hi ha molt poques productores, i no n'hi ha gaires que tinguin una mirada cap a aquest tipus de projectes, no? Documental creatiu, d'autor, i Esfar, a part de muntar aquest festival, també produir.
2: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: xerrant amb un pare?
1: Dels Ceres, bon bosc, sí.
2: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Vivim una època una mica extravagant. La gent lloga cadires allargades a la platja per no tocar l'arena. Però quan la platja queda com un macà i sense arena, com passa aquest any a Sant Tomàs, ningú vol llogar cadires. Llavors l'Ajuntament planteja dur-les a Vinigaus, platja verge on hi queden parts amb arena, amb l'objectiu que la gent pugui llogar les cadires i així no tocar l'arena.
2: Època de muda. Capítol 16. L'ordre dels factors polítics.
1: El fenomen del sobreturisme està esclatant com a problema al nostre món proper. Fa temps que es viu a zones com Venècia o l'Everest, però les manifestacions succeïdes a Canàries el passat abril han obert la caixa dels trons també a les nostres illes. Aquestes darreres setmanes hi ha hagut mobilitzacions sobre aquest tema a Eivissa, a Mallorca i també a Barcelona. Però ves per on? La concentració que va omplir de gent la plaça Biosfera de Maó va ser interpretada per l'equip de govern del Consell Insular com una manifestació amb finalitats polítiques. Aquesta estratègia de posar la notícia en un marc d'intencionalitat política pateix de dos defectes encadenats. En psicologia se sol explicar

explicar que els nostres pensaments flueixen al cervell de manera bastant automàtica i que de vegades no encaixen amb el moment ni l'entorn on ens trobem. Un d'aquests pensaments distorsionats apareix quan usem un mecanisme conegut com a projecció, que fa que imaginem que la gent pensa i reacciona com ho faríem des de la nostra òptica. Quan un càrrec públic explica la manifestació com una operació orquestrada per les formacions adversàries, mostra un esquema analític on la política queda relegada a la participació activa en partits i on no es concep que hi puguin haver activismes polítics que no estiguin prèviament mediatitzats per aquestes estructures que ara es troben a l'oposició. I aquest és el segon defecte que s'evidencia. Pensar que la gent només es pot posicionar en base al que diguin les formacions polítiques i no al revés. L'ordre dels factors aquí és important, molt més quan es tracta d'un exercici democràtic impulsat per associacions cíviques. Moltes de les temàtiques que afecten la societat són advertides des de la ciutadania. Pensar que sempre ha de ser al revés és mirar la democràcia d'una manera molt segmentada. Oblida qui així ho analitza, intencionadament o no, que exercir la política directament des de la gent no hauria de ser un motiu de crítica institucional que destila enyorament de temps arxivats, sinó objecte d'aplaudiment. Oblida que, si bé l'article 6 de la Constitució diu que els partits polítics són un instrument fonamental de la participació política, l'article 9 diu que els poders públics han de facilitar la participació de la gent en la vida política, econòmica, cultural i social. D'això anava la concentració, divertida i amb contingut, de la plaça convertida per un dia en Cala Vius Fareta, on sí que hi havia remei a llogar cadires. Anava d'analitzar i suggerir modificacions al model econòmic, de defensar valors culturals i territorials, de posar veu a la indignació d'una societat que veu que creix en turistes i baixa en resultats positius. Anava, idò, d'opinar i proposar mesures, de fer política de la bona, directament, amb organització i amb una voluntat clara de continuïtat.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: I alegria.
0: Com estem?
3: Molt bé.
0: Començam secció nova.
1: Vamos.
2: Quines ganes.
1: Vamos, sí, sí.
0: I bé, si de xerrar de llengua, tocar diverses coses i per començar posam una mica de context.
1: Vamos.
0: D'acord? Perquè, clar, nosaltres a Menorca rellam català i sabeu, però, territorialment, a quants de països xerralla català?
2: Un fotimer, no?
0: Un fotimer.
2: Dos. Mig.
1: Tres.
0: Quatre, nens, quatre.
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Wow.
0: Per ordre alfabètic, Andorra, Espanya, França, Itàlia.
1: Per ordre alfabètic.
2: Està molt bé. Això de l'ordre alfabètic està molt bé.
0: És que jo faig feina amb aquesta secció, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: No,
1: sí,
0: no, no és que m'ha de dir no res, no, no, preparada, saps?
1: I, com t'ho curres, nen.
0: Sí, sí, sí. I començam amb Andorra, perquè Andorra és l'únic lloc on és idioma completament oficial, la llengua catalana, d'acord?
2: Què vol dir completament?
0: Que és l'única llengua oficial. Que Andorra és un estat i l'única llengua oficial que tenen és la llengua catalana. Per tant, té una certa protecció. De fet, darrerament ha hagut de mester una mica més de protecció, perquè sus no et penseu que estigui en perfecte estat i han hagut de posar un...
2: Requisits o...
0: Ho hem fet una llei en què, sí, per tenir la residència has de tenir una A1 de català, com a mínim. D'acord? Una A1 és tenir quatre paraules, però bé, ja hi ha hagut quatre youtubers que han fet unes quantes piulades i aquestes coses, sí, perquè
2: ara ja...
0: que els hi demanin una A1 per poder tenir els comptes a Andorra i pagar pocs impostos...
2: Ara hi ha dos feinada, tipus, no? Saps? Els dos tipus de youtubers. Els que se queixen que han d'aprendre català i els que fan el seu programa de YouTube com aprenen català, o sigui, s'aprofiten, no? Dic, vinga, faré un vídeo podcast de com estic aprenent català a Andorra, i com que tothom el segueix, doncs vinga.
0: Ja. Ostres, jo amb aquest em vaig segons, eh? No n'he vist cap, per això, eh?
2: Sí, sí, però s'està fent.
0: Molt bé, molt bé. Igualment, també volia remarcar que Andorra és l'únic país que ha dut el català a Eurovisió, tot i que no aconseguir passar mai de la semifinal, eh? Però sí, sí, fa uns anys.
2: En català, què vols fer? Com vols arribar?
0: Res, no, arribarà. Un dia arribarà, que arribarà a la final.
2: Tu veus que una música en català guanyi a la Eurovisió?
0: Per què no?
2: Primer,
0: sí,
2: jo antes que això veig un referèndum, mira que t'ho dic ara.
1: això ja no, ja ni ho penso.
0: Però bé, continuem. I a Itàlia també ratlla en català. A tot Itàlia no, evidentment. Només un poblet, al nord-oest de Sardenya, d'acord, que hi ha un poble que es diu l'Alguer, d'acord, que va adquirir la llengua catalana arran de conquestes i batalles medievals, aquestes coses que hi passaven en aquella època, d'acord?
1: Llavors, així.
0: I tenen una cultura completament sarda, però han conservat la llengua fins avui dia, d'acord? És el dialecte, segurament, que es fa més enfora de tots els altres, però continua sent català i ells tenen aquesta consciència que la seva llengua és catalana. Després, si continuem, anem a França, deixarem Espanya pel final. A França... No, perquè ja... Perquè podem especificar més, no és per res, perquè a França podríem dir que xerra la Catalunya Nord, que ells li diuen Catalunya, i nosaltres li diem Catalunya Nord. I bé, antigament tot era Catalunya fins que fa 365 anys, arran de la Guerra dels Segadors, els reis de banda i banda dels Pirineus es van repartir
2: el pastel.
0: Exacte. I allà la catalanitat està molt arrelada, però la llengua no tant, d'acord? És a dir, els parlants, la veritat és que costa trobar-ne de parlants de català. Però en trobes, en trobes, també, si n'hi aneu a Perpinyà mai.
2: Jo te puc dir que he estat per allà últimament, i per feina, i sí que he pogut trobar gent que viu en català. I és molt guai.
0: Sí, també, sí, sí. També canvia si et mous per pobles o si et mous a Perpinyà ciutat, no? Per pobles sí que és més fàcil viure.
2: Per pobles, el poble que més català se xerra crec que és el Soler, que també hi ha una de les escoles...
0: Sí, una Bressola.
2: De la Bressola, no sé què es diu, Escola Bressola, no?
0: Sí, bé, la Bressola és la fundació d'escoles en català.
2: Sí.
0: Sí, sí.
2: Bueno, allà s'enxerra bastant. I us recomano que, si teniu curiositat, cerqueu Ràdio Arrels, que és una ràdio de la Catalunya Sur, Nord, o la Catalunya Vella, perquè allà ells mateixos es diuen Catalunya Vella, i és la ràdio d'aquell territori i és en català tot.
0: I solen fer emissions de rugby, de la USAP de Perpinyà, sí, cada dues setmanes. Jo els escolt per rugby, jo els escolt d'escoltar quan donen a rugby.
2: Ets un friqui, no podia ser ningú altre que fes aquesta secció, que no fossis tu.
0: I també una cosa molt curiosa és que a Perpinyà hi ha una bossa de gitanos que xerren molt bon i tot, xerren català, però és que a més es calcula, hi ha darrers estudis que calculen que hi ha com a 4.000 o 5.000 gitanos que xerren català repartits per França, especialment Occitània. A Montpeller es veu que n'hi ha un ranxo. I sí, és una cosa curiosa, no s'havia estudiat fins no fa gaire i ara me sembla que ja hi comença a haver qualque estudi amb això. I deixàvem Espanya pel final, perquè clar, ara la següent pregunta és: i a on d'Espanya se xerra?
1: I a on d'Espanya se xerra?
0: Bona pregunta,
2: no sé,
0: esperava
2: ja
0: que me fessis aquesta.
2: Jo no hi he... No tinc ni idea.
0: No, Catalunya, Aragó, País Valencià, Illes Balears i Múrcia. D'acord? A totes les Illes Balears, sí, ets l'única comunitat autònoma on se ratlla per tot el territori. És a dir, Illes Balears, a tota la comunitat, se ratlla català.
2: Menys dins Amnèsia.
1: És el terminal de ratllament.
2: No, perquè com que tenen amnèsia no se'n recorden, saps?
0: I Ushuaia també Ushuaia. No sé ja quin idioma hi deu haver, també, Ushuaia. Però Ushuaia és el poble més al sud de l'Argentina.
2: Sí. Tierra de Fuego.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: I a Catalunya, et xerra per tot Catalunya, és català? No.
1: Ai,
2: que fort,
0: no.
2: Que fort.
0: No. Catalunya és una comunitat autònoma que té tres llengües oficials. Perquè a la comarca de la Vall d'Aran ratllen occità, d'acord? Que és una llengua germana a la nostra, però bé, si cap ja en xerrarem un altre dia de l'occità. Però, per tant, a tot Catalunya no se ratlla català. I el País Valencià tampoc se xerra per tot. Tant l'interior com a la part sud va ser repoblat per aragonesos, principalment, o hi ha un tram que sí que es va perdre fa un parell de segles. Per tant, el País Valencià també no xerra català a tot el territori. I a l'Aragó també ratlla català? Sí que ratlla català. Tenim la franja de Ponent allà, que és una franja de territori que voreja Catalunya, i si xerra català. Fins fa poc els índexs de parlants eren bastant molt alts, però d'aquests darrers anys ha baixat bastant. Allà va tenir certa protecció, allà, però després va aparèixer, per exemple, Joan, recordeu quan van muntar l'APAO?
1: L'APAO
0: i el LAPAPIP.
1: Quan fa d'això?
2: Mític. No gaire,
0: Sí, ja deu fer 10-15 anys.
1: Què dius? L'APAO, tio.
0: Sí.
1: Mai invents.
0: I no, l'APAO era català, però per no dir-li català, i la Pepip era aragonès, per no dir-li aragonès.
1: Efectivament.
0: D'acord? I finalment m'ho queda a Múrcia. Dius, Múrcia, el xerren? Sí, sí. A Múrcia tenim una petita pedania que li diuen el Carche, que és, hi ha una serralada que està contigua al Pinós.
1: No ho provis de dir, que ho estàs pensant.
0: El Carche, no, que estem pensant?
1: Ha fet gest d'una Carcher. No ho provis de dir.
2: No. Corroborat.
1: Ja ho he dit jo.
2: Es la Pau era la broma del 2013.
0: 2013, mira. 11 anys. I bé, per tant, hi ha catalanoparlants que el Carche reparteix en tres municipis. Hi ha catalanoparlants en els municipis de Iecla, que potser us soni pel Ieclano, que és un clàssic de la segona divisió B.
1: Ieclano, me la garras.
0: El Ieclano és un clàssic. Jo no m'atraureu d'aquí,
1: No. Però, crec que no.
0: Després també l'altre municipi és Jumella, que potser et sona més per la denominació d'origen Jumella.
1: Jumella?
0: Que tenen el vi més barat de súper sempre de Jumella.
2: De Jumella?
0: Sí. I és del Carche. I després mira't la lletra petita i és vi que fan això, la serralada del Carche. Yeah. I finalment Favanella, que és un altre municipi on hi ha el Carche, però aquí no sé res en què us pugui sonar. Jo no me sonava de res fins que no vaig veure que el Carche eren aquests tres. I ja està, fins a...
2: T'has deixat un.
0: Què m'he deixat?
2: Home, és català de Fornells. De juny a setembre o al final d'agost és...
3: Ara s'ha allargat, ara s'ha allargat.
1: És un dialecte que canvia.
3: Hem perdut octubre.
0: Clar, ja en xerrarem també de dialecte. Si cas un dia, el català de Fornells es considera una variant de barceloní.
3: De convergència.
0: Ja
2: és barceloní amb reminiscències de...
0: Ja és català de Pedralbes i d'allà van exportar el seu català a Fornells. Sabem que Menorca va ser principalment repoblada per la zona de l'Empordà, no? I Fornells
1: per Pedralbes. Vine.
4: Quin ventall.
2: Vinga, idò, tu, fins la setmana que ve.
5: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

incentivo es no fa. Agraeixen a Rita que després hem de matar i d'hora pot cercar. Abans si la trobes, que la matarem quan vegi 15 robes. La Rita és molt polida, t'has molt estimat, però t'estàs fotut sobre el teu compte i el fam. Se tu ja està nerviosa, ja fa cosa rara, i és que llegeix.

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present hagi estat molt, molt ben considerada, ell mateix, quan llegeix aquesta obra, al cap de 25 anys, s'adona si s'aguanta o no s'aguanta, no? El laberint de les girafes, molts de lectors, fins i tot encara Manuel, era un altre dia seré del poble de Ferreries, em va dir que era la tercera vegada que llegia el laberint de les girafes, no? Vull dir que és un llibre que s'aguanta, que sempre acompanya i del qual estic molt, molt satisfet.
0: Molt bé, començarem parlant pel títol de l'obra, que és metafòric, i bé, al llarg de les 317 pàgines que conformen el volum, no trobem cap referència ni als laberints ni a les girafes, tot i que la idea de construcció dins de la qual els animals de coll llarg, tot i estar perduts i no conèixer-ne la sortida, poden veure que hi ha més enllà dels murs, lliga la temàtica de l'obra. La memòria i també la construcció de la identitat. De fet, a partir de la pèrdua d'aquesta memòria que pateix el protagonista, Eduard Pelegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella, i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Ferreries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per l'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Pro i l'editora Nisidor Cònsul, i teníem un amic en comú, en Jordi Puntí, i en Nisidor Cònsul va consultar en Jordi Puntí aquest títol, què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... que el títol que jo li havia entregat a Nisidor Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de la novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com la memòria, no? I que la memòria aquesta que es va diluint, i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés. No? I en Isidor Cònsul va dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la pèrdua de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint. A Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescant dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, el laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també som molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb el laberint de les girafes. I ja se'm vas incidint en aquesta idea de fer una analogia de sa memòria, no? Vull dir que... Els ecos de l'horitzó era una analogia de la memòria, el laberint de les girafes també, i la malaltia d'Alzheimer és una, no una analogia, sinó una realitat de la pèrdua de la memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquells llibres que jo tenc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment a vegades no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixar-se endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres es tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i, sobretot, el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè, per desgràcia, era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seues duríssimes experiències ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària, per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan venuts a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trota Libros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia en aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cor

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps.

te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré. Sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes...

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: entrevista amb Xafogó, amb dos dels seus membres, en Joel i Nairaya. Benvinguts, gràcies per ser en aquest programa de Ràdio Far. Vos explicava antes, i vosaltres també ens hi compten els oients, que tenim podcast a la web, per xarxes, estem a Ràdio Far, estem per tot, i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar Ràdio Far, que posa música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per la ràdio on sigui. Jo no me'n recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema? Vam.
1: Però al final tracta de nosaltres, de pues, el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes, pues, això, ganes de festa, platja, i... Sí, això...
0: un tema estiuenc, sí.
2: Exacte.
0: Fantàstic. I res, volia saber tots dos com començau. Jo sé que jo toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a agradar la vostra música? Hi ha qualsevol moment definitori així pel·liculero o no?
2: Individual o com a grup?
0: Individual, després anem en el grup.
2: Bé, doncs pues, al final això, pues, de petit comença amb la música, tal, després dius, hòstia, que potser... Cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Pues te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues, mira, quan dones compte estàs a un conservatori...
0: Ja. Liant tots els capvespres allà, fent escales amunt i avall. I en el cas...
3: Jo, pues, igual, que cantes així de petita... Uh-huh. La meva família sempre ha estat supermusical. O sigui... hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per alguna més que pots aguinar els dos de nou. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que t'omple, te motiva i, pues, sí. Acabes a una banda.
4: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola, i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, del Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, eh? En tenim de molt bons.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El carrer de les Camèlies és una de les obres més dures de Mercè Rodoreda. Publicada el 66, és una novel·la que ens ofereix un retrat descarnat de la marginalitat i de la supervivència femenina. La protagonista, na Cecília C., és a la vegada la narradora de la història. L'acompanyam en el seu creixement, des que és una fieta abandonada fins que és una dona madura i independent. De petita l'adopta una família, però allà se sent estranya i fora de lloc, i no tardarà a començar una vida en els marges de Barcelona, sempre en ambients de misèria i de prostitució, encadenant relacions difícils i abusives amb molts homes diferents. La novel·la està escrita en primera persona per una narradora que a la vegada és la protagonista. I això significa que no és omniscient ni fiable del tot. Com que no coneix els pensaments dels altres, m'ho explica personalment la seva impressió de la realitat sense cap interferència externa. I així com a lectores m'ho podem sentir més identificades amb la protagonista. És una lectura imprescindible per entendre una Rodoreda diferent, més política i més incòmoda. Jo la record com una lectura que me va impactar, perquè la història és dura, i no sé, volia saber més de què passaria amb aquella Cecília C., si la maduresa la duria a canviar de vida o seguiria atrapada en aquella marginalitat. És un llibre dur, és un llibre intens, que amplia i complica, però per bé, la imatge que tenim d'una de les grans autores de la literatura catalana. El podeu trobar en català en diverses edicions, tot i que jo vos recomanaria el volum del Club Editor, que precisament ara està recuperant Mercè Rodoreda en unes edicions precioses, amb unes portades molt geomètriques, molt com a naturalistes, amb paper finet, paper de Bíblia. Així també perquè siguin més econòmiques.

Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fa. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més. Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Visc del record, els nostres cossos eren

0: Bon dia i alegria, i seguim amb aquest cap de fibló, el programa de punk de renou de Menorca. I avui tenim dos convidats de molta, molta i extra qualitat. Tenim en Chechu i en Lluís, la padrina, que ens acompanyen des de Mallorca, però avui són a Menorca. En aquest espai de Hardcore 13, bones tardes.
1: Què tal, com anem? Bones tardes.
0: Com esteu?
2: Hola.
3: Pele.auto presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Bentornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionem amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Ursula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que, t'ha agradat?
1: No ho sé, Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

Anit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant, tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu i Amburo i seguim aquesta travessa. I ho fem amb una pregunta. Teniu un color que vos identifiqui? Si haguéssiu de triar un color per definir-vos, quin seria? Aquesta història va de so, d'un fillet que, quan va néixer, era gris. Es diu El nen gris i és d'en Lluís Ferrer, un conte que va ser bastant reconegut i premiat. Va, anem a compartir, desconnectem de la realitat i veiem a on mos porta.
1: Andreu i Amburo presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Perquè és un dels temes en el desenvolupament personal que apareix, no? El sentit de transcendència en relació a admirar la bellesa, ser conscient de que hi ha un molt abans que nosaltres i després, que som molt petits en un conjunt, que les nostres passes deixen petjada en aquest sentit.
3: Jo no crec que segons sigui el darrer, no ho crec, de vegades sí, però no ho crec. Tot, hi ha una cosa
2: sí,
3: més.
2: Exacte. Les altres que trobeu. Teniu encara les mateixes creences que us vam mostrar quan éreu petites, els heu pogut transformar per tenir una espiritualitat més particular, perquè al final les creences acaben sent particulars.
3: Sí, perquè molta gent creu que som energia i després, quan ens morim, que no ens anem a una altra banda, que som energia i han analitzat estrelles que cauen del cel i el polvo de les estrelles és el mateix que quan cremen un cos, és la mateixa matèria. I hi ha molta gent que és molt espiritual i creu en això.
2: Amb aquestes coses, l'energia. Sí, som pols d'estels, som energia.
3: Polvos d'estrella, que és molt polit.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: La Lídia ha estat la primera dona que ha quedat campiona de Menorca individual absoluta, vull dir, una altra cosa que no havia passat mai. No havia, va estar a punt de passar amb Mònica Grau, que per desgràcia també van intentar doblar i no ha pogut. I no havia, va estar a punt de passar amb Mònica Grau, que per desgràcia també van intentar doblar i no ha pogut. I...

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem una olla en el foc, a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Molt bé, benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Gris Mig, el podcast de fotografia documental del Menorca Doc Fest en aquesta setena edició. En aquest moment tenim seguts amb nosaltres en Marijo Ribas, que en aquest... Marijo, encantat.
1: Com estàs? Hola, moltes gràcies. Molt bé.
0: Marijo, vens a presentar un fotollibre que es diu Forasters. Què és lo foraster per tu?
1: Un foraster, per jo, inclou un concepte de geografia desplaçada, no? Una diàspora, però a més el treball aquest pues, era una recerca sobre què havia significat aquesta paraula Mallorca i la meva vida, o la meva família en concret, i en el context en el que vaig créixer i néixer, i tot d'una vaig entendre que implicava també un concepte de classe.
0: De classe. Tenim en aquesta recerca que tu has fet, arxiu familiar, fotos teves, com està tota aquesta ebullició d'imatges i com ho has compilat?
1: Sí, jo des de que vaig començar a fer fotos anava a visitar la meva família. Bueno, ma mare és d'Andalusia, de Jaén, va venir a Mallorca amb 17 anys i cada any anàvem com a fer turisme, a fer una visita familiar a les àvies, tios, cosins que encara queden allà, i jo anava documentant, anava fent fotos, eren fotos molt d'arxiu familiar, molt pues, de l'àvia, del paisatge, tal, però clar, no era una foto documental neutra o etnogràfica com pot ser un projecte que vas a fer, no sé, a Àsia. Mm. Era un projecte també molt personal. I vaig anar fent aquest arxiu de foto allà i un moment donat vaig pensar com que era interessant posar el focus amb aquesta diàspora, aquest desplaçament de pues, ma mare que havia vengut i que després havien vingut també cosins, altres familiars que s'havien establert, d'entrada eren temporers però després s'establien a Mallorca, i com aquesta doble identitat s'havia mesclat. Per això vaig decidir dividir el llibre en dos blocs, que seria allà, que és el lloc d'origen de ma mare, que és Andalusia Jaén, i aquí, que seria Mallorca, i com a Mallorca viuen pues, els forasters que són la meva família.
0: Mm-hmm. Com és treballar amb la família com a subjecte fotogràfic?
1: Pues, és un poc difícil. Mm-hmm. De fet, jo volia incloure... Vaig treballar també amb arxiu familiar, o sigui, com amb imatges que havia fet mon pare des dels seus primers viatges també a Andalusia, i volia fer també fotos actuals i incloure un retrat, per exemple, de mon mare, perquè mon pare pues, tenia mil retrats d'ella durant els 70, 80, 90, però volia incloure un retrat d'ella actual.
0: Val.
1: I va ser molt difícil retratar-la, perquè era com a retratar mon mare, no? Com a...
0: Tot el pes que té, el sí. Que has dit, vull dir, sí, complicat.
1: Sí, però bé, va ser molt emocionant, de fet, això, recercant també l'arxiu familiar, tant meu com és de mon pare, jo vaig plorar fent aquest llibre. Al final has de prendre decisions, moltes vegades no se queden fotos només per la qualitat fotogràfica, sinó el millor per aspecte simbòlic o narratiu que tenen una darrere una altra, no? que crec que fan això, una narració, un corpus que li dona forma en el llibre també com a objecte que a nivell conceptual tingui un pes ja no només visual, diguem.
0: Clar. Hi ha algú en aquest procés d'obrir l'arxiu familiar, de treballar amb els familiars, de pensar el concepte del foraster, que està ressignificat després d'aquest llibre, o què penses ara sobre el concepte de foraster?
1: Sí, part d'aquest projecte, de fet, també va ser un vídeo que no presentaré avui, però que està obert online, que se tracta de... Bueno, un exercici molt senzill. Vaig demanar gent tant d'aquí com d'allà que me definissin de forma breu el concepte foraster. I crec que part d'aquest procés, o sigui, per jo va ser molt interessant, però també era obrir un debat a gent que potser no s'havia plantejat aquest pot simbòlic tan fort que podia tenir abans i encara ara, potser ja queda més desdibuixat, durant els 70, 80, 90 era molt més pesat, però sí, jo crec que va obrir a lo millor algun debat i inclús alguna presentació que ja he fet. Després s'ha generat un debat que ja no és al voltant del llibre, sinó és un poc al voltant del concepte, no? Sí, que també pues, a nivell transversal toca temes d'identitat, de llengua, de classe,
0: de territori, etc. Clar, clar, clar. Crec que també hi ha molta polisèmia, no?, en aquest sentit. Un poc... I trobes que les imatges que integren el llibre també són polisèmiques en aquest sentit?
1: Sí, a veure, juc amb molt d'estereotips, però estereotips que d'alguna forma se visualitzen de forma com a molt evident i alguns d'altres que són quasi impostats, no? Com a, hi ha unes fotos d'una fèria rociera que fan a Mallorca que, clar, és tot molt impostat, perquè en realitat tu no veus normalment una nina disfressada de sevillana un abril normal a Mallorca, no? Però és com que s'està performant, diguem, d'alguna forma. I sí, entra dins el cliché, però que al final és un cliché molt, molt distorsionat en el que és el dia a dia. I crec que això també és interessant.
0: Total. Parlant un poc sobre els formats que t'interessen, al llibre hi ha fotos analògiques, fotos digitals. Quin tens preferència o t'estimes més treballar sobre el concepte i la idea o t'agrada més, bueno, enfocar determinada part del projecte en digital o quin format te sents més còmode?
1: Sí, jo sempre faig fotos en digital, però sí que és vera que les primeres fotos que havia fet eren analògiques, perquè de fet encara no tenia càmera digital quan vaig començar aquest projecte. I després, com hi ha moltes d'arxiu familiar, pues eren directament en diapo, que se'n van fer l'exercici de treure la màquina de diapo, veure-les en gran, tal, després escanejar-les, seleccionar-les, netejar-les, perquè moltes estaven també un poc pues tens, no borrades, però tenien uns colors, tal. Algunes els hi he volgut mantenir perquè també ja tenen un caràcter, no?, així. Però sí, crec que també és un poc s'imprenta dels tens, que un poc diferencia, perquè inclús algunes fotos que són actuals, els elements que surten podrien ser els anys 70 o podrien ser els anys 2020, però justament el format, la qualitat ja t'ubica temporalment un espai.
0: Clar, hi ha molta objecte, molta com es diu, mucha huella simbòlica en este libro, a més de retrats i jo crec que com dialoguen els objectes i les escenes amb els personatges, amb les persones que...
1: Sí, és vera que per ser un àlbum familiar tampoc no surten tantes persones, o sigui, surten bastantes, però hi ha molt d'objecte, molt d'espai interior, bastant de paisatge. Fa anys vaig escoltar una conferència de Martin Parr que deia que l'àlbum familiar era Smiling Propaganda. I clar, en el meu àlbum familiar no tot era Smiling Propaganda, també hi havia... bastant de paisatge, de fet també hi havia fotos sexis de mon mare, o sigui, hi ha calces senceres de mon pare de fina, ligera de ropa, o sigui, en ropa directament. I això també ho he volgut incloure. I després m'interessa molt també en aquest projecte, com en altres, objecte souvenir, com allò que t'emportes d'un lloc que simbolitza aquell territori, però que simbolitza la teva experiència en el territori. No només, vull dir, que has volgut seleccionar tot allò que se t'ofereix per endur-te que teva i que te suggeres que allò, no? I això, anar a cases dels meus famílies a Andalusia i trobar aquests souvenirs, que seria el darrer souvenir que jo triaria de Mallorca, per exemple, hi ha un Cristo crucificat amb una columna d'òrica jònica, no sé què és, i posa Recuerdo de Mallorca, que és, en quin moment va triar això? Perquè clar, és que eren temporers, o sigui, anaven allà a currar, no era com han gaudit d'unes platges espectaculars o d'una paella a un mirador de la tramuntana.
0: I en aquest sentit també penso que l'experiència migratòria interna i la idea de lo foraster també se plasma, no?, en aquests objectes.
1: Sí, tal qual. I jo trobar-me-los en un territori que m'és familiar però tampoc no és meu, és com, sí, hi ha com una distorsió rara i m'agrada també posar el focus en això. Crec que és interessant, sí. I que, clar, aquests objectes se mesclen pues, amb fotos familiars, amb estanteries plenes amb prestatges de llibres random, que sí, hi ha com un diàleg interessant entre aquests objectes, també.
0: Pensa en la idea del xarnego, no? També, sí. A Catalunya, i que sempre també està molt associada a algú que és de fora, però que moltes vegades aquesta persona està travessada per una... per un no lloc, no? Com ets estranger al lloc d'arribada, però també quan te'n vas al puesto d'origen ja ets un estrany. Trobes que hi ha alguna cosa de so en aquest llibre?
1: Sí, totalment. De fet, a Catalunya, per exemple, en Paco Candells, als anys 70, va escriure un llibre que va tenir molt d'èxit, que se deia Els altres catalans. I justament xerrava, no?, d'aquest desplaçament que té a veure, pues, això, amb una qüestió identitària desplaçada, amb una qüestió lingüística d'adaptació o no, però en canvi crec que a Mallorca o inclús a Balears diria que ha estat un tema que no s'ha treballat tampoc molt a nivell conceptual. I després, recentment, també, per exemple, el discurs que va fer en Eduard Solà en els Premis Gaudí, crec que va ser que va reivindicar pues, el seu avi també, no sé si andalús, crec, que va arribar a Catalunya i era analfabet, no? I com que gràcies a un procés d'educació pública i d'immersió lingüística, ell havia arribat a guanyar un Premi Gaudí fent un guió d'una pel·li que a més representava una classe alta, sé que ell no formava part.
0: Sí, sí, sí.
1: I sí, o sigui, jo crec que apunta un poc en això, també és meu llibre. Vull dir que en realitat jo l'estava traient just quan això també va fer aquest discurs, també m'ha fet plorar, però igual, en moments soc un poc emotiu, emocional, no sé... Però sí, crec que apunta també un poc en això.
0: Parlem de referències estètiques, autors que t'interessen. T'has basat en algú que hagis vist que t'hagi agradat o ha estat més un procés de viatge intern cap a la teva família i els seus orígens?
1: Sí, o sigui, sí que és vera que tens referents de fotògrafs que m'interessen, que són fotògrafs actuals, i tenen aquesta mirada pues, com a quiche humorística, diria. I després alguns que... a lo millor han treballat aquesta Espanya profunda, com podrien ser, pues, no sé, Cristina García Rodero, o en Smith, que va fer com a Spain dels anys 60-70, no? Però, clar, tenien aquesta mirada etnogràfica, i al final això té una mirada més d'àlbum familiar, que és una etnografia, però que... jo he anat a un bar de muntanya de caçadors, però jo he anat de sa del meu cosí. Vull dir, jo
0: era part del paisatge.
1: Un
0: també,
1: poc,
0: no?
1: Sí. O com a mínim tenia una mà familiar que feia que jo no fos un element tan disruptor que pot ser una dona de 20 anys fent fotos allà, caure, pues ningú m'hagués fet ni cas, però en canvi, com el meu cosí també s'estava demanant cervesa de sa barra, però mira, pues una mas, no
0: clar,
1: passa res.
0: Clar.
1: No? I sí, crec que això fa que sa mirada sigui diferent.
0: Te va costar fotografia en aquest sentit, en aquest context, o vas tenir plena confiança en el que estàs fent?
1: Que aquestes fotos pues jo, ja t'he dit que eren un poc fotos familiars, inclús de gent que no coneixia, no? Que hi havia en el bar, que de fet eren tot homos, i sí, era un poc raro, però jo un bar on la gent estava amb uns nivells d'alcohol un dia d'entre setmana qualsevol, que venen de caçar o que venen d'agafar oliva, tot bruts, el bar ple de caps de cèrvol i d'animals que han caçat, bé, però jo sé que era com un lloc estrany dins de tot, poc familiar, però sí, tenia per allà els meus cosins, però i tampoc m'acostava perquè era com, bueno, però estic aquí, però, i tampoc amic d'aquesta gent, no m'ho faré, però vaig a fer fotos. I sí, no sé, inclús era una forma com d'aproximar-me, no? Que te xerrava, no, que tal, i com que a vegades la gent també li fa gràcies a la protagonista, que sí.
0: ha estat un procés llarg de diversos anys de fer fotos, de revisar àlbums i de més. Com te trobes ara amb el producte acabat i com l'han rebut els forasters que l'integren?
1: Bé, o sigui, és veritat que ha estat un procés d'anys. El vaig començar a presentar... Bueno, sí, va sortir aquest any per febrer, primavera, març... Març va ser més. I el vaig presentar per primera vegada en Esbaluart. I sí que és veritat que al final bastanta gent que va venir, pues, que ja formava part del llibre. O sigui, no va venir tant de nou, tot i que se va generar diàleg. Hi va haver, pues, gent que no l'havia vist i gent que no coneixia, òbviament. Però no he aconseguit presentar-ho, per exemple, m'interessava molt en alguna... la Casa Andaluza, alguna associació per generar un debat també des d'un altre lloc que no fos com tan, diguem, intel·lectualitzat o no fos tan un marc artístic, fotogràfic que pogués generar aquest debat a un... i, siguent sincera, hagués volgut, però no he arribat. O sigui, he demanat fer presentacions, no m'han fet molt de cas. Vull dir, encara entenc que estic atents, vull dir que no fa ni un any que l'he presentat i que entremig he fet altres projectes i al final pues, també les el dia són les que són i la gent de que, vull dir que tampoc no... Però sí que m'agradaria poder, a través del llibre, generar aquest debat a un altre context més foraster, diguem, o no tan intel·lectualitzat, millor dit.
0: Més popular.
1: Més popular, sí. Sí, i que gent que es pugui sentir apel·lada també pugui donar, que pugui ser una eina, no?, de debat.
0: Total. I que es pot fer feina també amb l'arxiu familiar, no? Que no
1: sí.
0: És només un smile album, com es diu, a part, sinó
1: sí.
0: Un, efectivament, també un recull de records i... I de bones fotos, també, segur.
1: Sí, gràcies. Sí, sí, i fotos que no necessàriament són bones, però que igual retraten un moment, una època, un context, i és bastant significatiu, no? Inclús, pues, jo què sé, els pentinats que duien, quan s'agrupaven, encara que fossin cibern, davant de sa casa, tots assegut en cadires de petites, de fusta, no? Com que moments col·lectius que potser no s'adonen en un altre lloc, però que segur que més d'una persona li semblen familiars, tot i que no sigui la seva família que
0: total,
1: està allà asseguda.
0: De l'aquest costumbrisme també que ens ha evitat a tots.
1: Sí,
0: a
1: exacte.
0: Marijo, moltíssimes gràcies.
1: A tu.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

i mallorquins. Mallorquins i valencians. Rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues d'alegria i carregues de droga, tots els polítics.

No s'acasen ni combreguen en l'ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar. Fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits. Han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona. Finança i patrocina es Mercadona. Tots els

0: Moment!
1: Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real.
2: Avui mos passant d'eufòrics.
3: Uf, sí.
4: Molta calor.
5: L'Ajuntament de Mo mostra la seva solidaritat en la ciutat de Los Angeles cedint 578.000 litros d'aigua que tenen per allà morta d'oi. El Batle demana a les autoritats californianes que per favor, només l'empin per res, no l'empin per res més que no sigui pagar focs, que ja tingui un prou marrons. Indignació i estupor entre els membres de la Reial Acadèmia de la Llengua Balear en descobrir que un dels seus socis destacats era realment un catalanista infiltrat.
6: No!
2: No!
5: Afirma un membre, resulta que en Tomeu Joan Bastard de Muro és de realment Oriol Pujol i era de Banyoles. Ja que dir que l'alarmant Marc manca d'accents als seus mails ens fa sospitar.
2: Hòstia.
5: Dramàtic. Dramàtic.
2: Això no es pot permetir.
5: I finalment, l'empresa hotelera Malià efectua la compra de tot el poble de Fornells per allotjar els seus empleats.
2: Ah, bona idea.
5: Estem a l'any 2025 després de Crist. Tot Fornells està ocupat pels hotelers. Tot? No. Una casa de poblada per un irreductible forneller resisteix encara i sempre l'invasor.
2: Vamos, check!
5: Rodeat dels campaments de Satsalinum, Coves Novum, Can Amargum i Escrancum, resisteix l'irreductible xec de Fornèlgics!
6: Ui! Cago en dena!
5: Vamos, ahí,
6: resistència!
7: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tota m'ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que el crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present hagi estat molt, molt ben considerada, ell mateix, quan llegeix aquesta obra, al cap de 25 anys, s'adona si s'aguanta o no s'aguanta, no? De la Laberint de les Girafes, molts de lectors, fins i tot encara Manuel, que era un altre dia del poble de Ferreries, em va dir que era la tercera vegada que llegia El laberint de les girafes, no? Vull dir que és un llibre que s'aguanta, que sempre acompanya i del qual estic molt, molt satisfet.
0: Molt bé, començarem parlant pel títol de l'obra, que és metafòric, i bé, al llarg de les 317 pàgines que conformen el volum, no trobem cap referència ni als laberints ni a les girafes, tot i que la idea de construcció dins de la qual els animals de coll llarg, tot i estar perduts i no conèixer-ne la sortida, poden veure que hi ha més enllà dels murs, lliga la temàtica de l'obra, la memòria i també la construcció de la identitat. De fet, a partir de la pèrdua d'aquesta memòria que pateix el protagonista, Eduard Pelegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Ferreries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per l'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Proa i l'editora Nisidor Cònsul, i teníem un amic en comú, Jordi Puntí, i Nisidor Cònsul va consultar en Jordi Puntí aquest títol, què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... que el títol que jo li havia entregat a l'Isidor Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de la novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com la memòria, no? I que la memòria aquesta que es va diluint i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que Els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés, no? I en Isidor Cònsul va dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la pèrdua de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint. A Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescant dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, el laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també som molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb el laberint de les girafes. I ara em vas incidint en aquesta idea de fer una analogia de la memòria, no? Vull dir que Els ecos de l'horitzó era una analogia de la memòria, el laberint de les girafes també, i la malaltia d'Alzheimer és no una analogia, sinó una realitat de la pèrdua de la memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquells llibres que jo tinc dins la memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment a vegades no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixar-se endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres la tracten com en ombres, com animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i sobretot el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè per desgràcia era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seves duríssimes experiències d'ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària, per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan bon ús a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trotalibros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia a aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Ho han dit sempre, des dels dramaturgs fins als antropòlegs. Hi ha una línia que separa l'amor de la possessió, l'estima de l'alienació, la relació sana del control perniciós. Així és també el maridatge entre les persones i el territori.
1: Època de muda.
2: Capítol 26. Entre l'amor i el caprici.
0: Igual que és esperable un cert canvi en les maneres de gestionar les institucions públiques quan hi ha una capgirada de govern, també és previsible que sorgeixin noves maneres de concebre l'entorn quan hi ha un relleu de propietat, sigui en urbà o en rústic. Però perquè no hi hagi un daltabaix, perquè no es visqui el canvi com a traumàtic, perquè no s'entengui la mutació com fora de mida, cal que no se sacsegin els pilars centrals de la qüestió. Així és com solen funcionar els pactes sobre els temes estratègics. Es poden tocar algunes coses, però no la substància principal. Al territori menorquí hi ha un estil de pacte tàcit on unes evolucions s'entenen, però d'altres indignen. En les actuacions privades, la resposta social sol raure en paràmetres com la irreversibilitat de la pèrdua, com ara afectar un patrimoni cultural, l'impacte sobre recursos escassos, grans extensions de gespa que consumeix molta d'aigua, o les ganes desaforades d'ostentar, com projectar focus privats sobre illots públics. Algunes alteracions es poden considerar transitòries, com ara l'estètica de deixar el marès vist a l'enfront de les cases urbanes. És probable que, en pocs anys, descobreixin que aquí es protegeixen les parets amb calç i revestiments perquè el marès no sol tenir prou densitat i s'anirà desfent si queda directament exposat. Per evitar especialment els impactes sense retorn, cal demanar la connivència activa de la nova ciutadania que ha vingut a Menorca, d'aquella que ha vingut per amor a l'illa i no per tractar el territori a la recerca del màxim benefici, econòmic o personal, a curt termini.

És ben sabut que una bona part dels nous propietaris tenen un alt poder adquisitiu. Des d'aquesta posició de poques limitacions econòmiques, pot resultar més complicat renunciar a certs desitjos. Però aquest és el barem que s'acaba utilitzant per jutjar si hi ha integració o agressió. En aquest sentit, cal prevenir-se també de determinats professionals que aconsellen iniciatives força arriscades per als promotors, que podran veure afectada la seva reputació, el temps que tanmateix representaran facturació interessant per a qui la redacta. L'illa ha arribat on és, perquè anteriorment hi ha hagut capris

0: Sisca no s'han duit a terme, per limitació econòmica o per convenciment personal que de tot hi ha hagut. Convé mantenir-ho així. Quan les extravagàncies es generalitzen, es converteixen en problemes importants. Generar un pacte per decidir, sàviament, on són els límits que separen una visió de l'altra és recomanable a nivell de societat civil. Ara vivim una deriva pública que promou una transformació molt gran de Menorca, fruit d'uns equips que funcionen només amb les llums curtes. Gent que considera que l'excés de vehicles es cura amb més carreteres, que la saturació turística se soluciona projectant més places i que amb l'ús de l'aigua s'aclareix amb dessaladores. És just el model del qual Menorca ha estat defugint durant dècades. Quan se supera l'adolescència, també la social, es comença a entendre que l'afany de distinció personal és un símptoma de carència i que les causes comunes omplen molt més el confort de cadascú.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Dos plecs. Tres plecs. Un plec, dos plecs, tres plecs. El vestit te'n fa campana.

0: Aquí estem amb Xafogó, amb dos dels seus membres, en Joel i na Iraia. Benvinguts, gràcies per ser en aquest programa de Ràdio Far. Vos explicava antes, i vosaltres també ens hi compten els oients, que tenim podcast a la web, per xarxa, estem a Ràdio Far, estem per tot, i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar Ràdio Far, que posa música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per la ràdio on sigui. Jo no me'n recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema? Vam.
1: Però al final tracta de nosaltres, de pues, el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes, pues, això, ganes de festa, platja, i... Sí, això.
0: Un tema estiuenc, sí.
1: Exacte.
0: Fantàstic. I res, volia saber tots dos com començau. Jo sé que en Joel toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a agradar-vos la música? Hi ha qualsevol moment definitori així pel·liculero o no?
1: Individual o com a grup?
0: Individual, després anem en el grup.
1: Bé, pues, al final això, pues, de petit comences amb la música, tal, després dius, hòstia, que a lo millor... Cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Pues te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues, mira, quan te dones compte, estàs a un conservatori...
0: Ja. Liat tots els capvespres allà, fins que acabes amunt i avall. I en el cas...
2: Jo, pues igual, que cantes així de petita... Uh-huh. La meva família sempre ha estat super musical. O sigui... hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per algo més que pensar guinaldos de nada. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que t'omple, te motiva i, pues, acabes a una banda.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, de Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, en tenim de molt bons.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

sirenes negra nit, tot el carrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya, però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar-se

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb un apost i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga.

0: metavers mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
1: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
2: A sa secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
0: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: S'altra veu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far. A continuació, escoltam a Moix, una cançó del seu disc del 2008, Els Dos Sols.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat un tema del disc Enciberna a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Bones! Açò és S'altreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. En aquest primer programa començarem fent sobre taula conversant amb sa convidada d'avui, la Joana Triay Vidal, que des de Ciutadella us ajudarà a recuperar sa figura històrica d'una de ses glosadores més antigues de Menorca.
1: Seguirem fent memòria en sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere.
0: A sa secció Glosim Glosam, sortim pels carrers de Ferreries i mos atracam a cas vecins per interactuar mitjançant sa glosa.
2: I com no, acabarem el programa glosant un poc. Partim

0: Acabam d'escoltar una glosa d'Annalina Pons, glosadora laurenca acollida pel poble d'Amor. Una glosa que mos va perfecta per encetar sa conversa amb sa convidada d'avui. Explicar a ses oients que na Joana Triay Vidal és nascuda a Ciutadella de Menorca l'any 1951, que va anar a escola fins als 13 anys i que professionalment s'ha dedicat a sa comptabilitat. Sempre ha estat molt involucrada en els moviments socials i veïnals de l'illa i també de Ciutadella. Joana, per començar aquesta entrevista.
1: Molt bé, bones tardes.
0: Podríem dir que sa glosa és un llegat que et ve directament de família, per no dir de sang. Ens podries explicar un poc sobre sa teva història familiar? Quina relació tens amb sa glosa i des d'on es remunta, si més no, fins allà on sabem?
1: El primer que sé és de sa besàvia meva, na Margarita Barbé Pons, que va néixer el 1249 i va morir el 1928, a mitjorn. Era una família molt humil, però era molt decidida i molt valenta i tenia acudits molt bons. El que passa és que en aquella època les dones no glosaven en públic. Era de casa pendents.
0: Us podries explicar un poquet més aquest context familiar? A què se dedicaven, la seva família, a què se va dedicar ella? Quina relació tenien amb el poble?
1: Per el que jo sé, bueno, tota la família de mon pare i dins de mon pare es van dedicar molt a la marina, a l'escarabó, i eren gent molt, molt humil, gent que vivia de l'edat d'estuc, que deien, no? Que és mitjorn, quasi tots els pobles de propietat del Lluc, i la gent pobra vivia de fer marí, de fer carabó, de fer llenya i de fer aquestes coses a l'edat d'estuc, i de això vivien la família de mon pare. I sàvia era una dona que supos que no podia anar a fer feina fora de casa, que en aquella època no hi anaven, però no callava per ningú. I l'exemple és una verà de Nimuràs que hi va haver, que ella es va veure amb la Nimurà, però ben igual li agradava. I un dia que el va trobar pel carrer, la Nimurà li va dir: ni per un cant de males crues, ni que mandassin un amunt, per res voldria ser perdut el que cercau vosaltres dues. I sàvia, sa besàvia li va contestar: si és per mi, me la rebentis. Si és per una altra, facis estrò. I si és per una amiga meva, que un punyal la toqui al cor.
0: Ostres, anaven molt fortes ja un temps enrere. M'interessa començar des d'aquest principi, des de sa teva besàvia, na Margarita Barbé Pons. Contaves un poc en el marc de quina família havia nascut, a què s'havien dedicat. I, Joana, na Margarita Barbé és de les glosadores més antigues que podem anomenar aquí a Menorca i que va quedar en memòria amb el mal nom de Championa. Mos podries explicar un poquet què significa i d'on li ve aquest mal nom?
1: Sí, a mitjorn els joves es feien avorrits un diumenge i es van dedicar a posar el mal nom a cada jove del poble. I a més els hi dedicaven una cançó amb el seu mal nom. I és de sàvia descriu físicament com era, perquè diu: mireu-vos aquest paper que en té la lletra redona, si m'heu vist una Championa, veniu ja la mostraré. Ella és com una redona, sense mal-los la van fer. I de sol hi ve el mal nom de Championa.
0: O sigui que van sense el lots de mitjorn, des de l'avorriment, que es van dedicar a posar mal noms a mig poble, sí. I amb ella li va tocar Championa.
1: Championa.
0: I el nom de Championa feia referència un poc a la seva condició física. Trobes que és un mal nom que ella va rebre bé i que el va viure bé?
1: Sí.
0: Li agradava?
1: Sí, sí, ella sí. Contava amb un pare que perquè a un altre jove li van posar de nom Xilla. I que un dia que va anar un senyor a mitjorn i va demanar a sàvia a veure on vivia tal persona, ella li va dir: davant que anés Xilla. I na Xilla es va enfadar i li va dir: escolta, ja, només de dir això. Diu: i tu me dius Championa? Diu: però és que el nom meu és més lleig. I si te l'han posat rang d'escull, ja quina culpa en tinc?
0: Mesquines, mig poble anava amb el nom, si havia qui ho vivia bé, hi havia qui no tant. Sí. Però bueno, pues, li va quedar així.
1: Sí,
0: i,
1: sí.
0: I bueno, és de les glosadores més antigues que podem nombrar a Menorca, fins on sabem. Aquestes gloses que contaves, els bergants de mitjorn, que es van dedicar a posar malnoms, si no vaig errada, deuen tenir uns 125-150 anys d'antiguitat.
1: Sí. O més.
0: O més. Te volia demanar, de quina manera trobes que s'han transmès i s'han pogut conservar fins a dia d'avui?
1: Supos que molt pocs, perquè és perquè mon pare era un home que tot es havia contat històries i clar, en altres mons van venir, però, per exemple, de la meva família mateixa, dels germans de mon pare, els seus fills no ho saben, perquè els seus pares no van ser tan contadors d'històries. Depèn molt, supos que dels qui ho rep.
0: Aleshores, podríem dir que aquesta transmissió de generació en generació, i si avui dia coneixem aquestes gloses, podríem dir que és una transmissió que s'ha fet de forma oral d'una generació a una altra, no és que quedessin escrites a un món i ens ha arribat un paper antic.
1: No, tot és oral.
0: Ja que no la vas conèixer, quines coses us pots explicar d'ella que t'hagin arribat precisament doncs de les coses que te podien contar, pel que fan d'ella com a dona, com a esposa, com a mare, etcètera, etcètera.
1: Ja, per exemple, que si mon pare i el seu germà van ser glosadors, va ser perquè ella, com a sàvia, els hi va mostrar. A part, els hi va mostrar moltes històries i moltes codolades, moltes rondades. Mon pare té molt de coverbos i coses que era sàvia seva, o sigui, la besàvia meva, que ho va mostrar als nens. O sigui, a nosaltres ens ha arribat perquè la besàvia ho va mostrar a mon pare.
0: Conta. I quan ton pare te contava coses de sàvia seva, tu de quina manera la pots acabar dibuixant? Era una dona de caràcter, no? Tenia bones relacions amb les vecines?
1: Ja la comparava amb sàvia, perquè la veia una dona molt decidida, que de resposta molt pronta i alegre. Vull dir, jo, la idea que ja me'n feia era com sàvia.
0: Que bonic. Saps on deuria aprendre a glosar la xampiona?
1: No, això ja no ho sé. Però, bueno, no ho sé, però jo no tinc l'arbre genealògic, però sembla ser que ve de la mateixa família que el mestre Josep Vivó. Però no sé de quina banda, i no sé si era una cosa que es passava de generació en generació, li va arribar a la besàvia, no ho sé, però ja sé que venim de Mestre Josep Vivó, però no sé de quina rama.
0: Carai, si encara podríem anar més enrere.
1: Sí.
0: Saps si havia glosat mai en públic?
1: No.
0: La xampiona?
1: Mai. No.
0: Saps si hi ha registres o arxius més enllà d'aquestes gloses que ens has pogut dir que s'han conservat a dia d'avui gràcies a aquesta transmissió oral generacional? Hi ha més testimonis?
1: Sí, mon pare sempre contava que el doctor Camps, que era folclorista i cercava moltes històries, com que mon pare era un fill petit i per no anar directament a sàvia, anava a mon pare i li deia, vés a sàvia i digue-li que t'hi digui aquesta poesia o aquesta codolada. I mon pare hi anava i després el contava el doctor Camps. O sigui que molta cosa de ser que ha escrit el doctor Camps mon pare feia de mitjancer entre sàvia seva i el doctor Camps. Jo suposo que el manament de ses fadrines, la santoria de l'any 1800, el sermó de sa Beata i totes això són coses que mon pare va aprendre de sàvia i que després deien el doctor Camps, que el doctor Camps sí que té molta cosa escrita de sa.
0: Antes t'havia demanat si tenies coneixença de que la xampiona hagués glosat en públic i me deies que no.
1: No.
0: I jo te volia demanar per què trobes que no tenim registres de si hagués glosat en públic o no. I si trobes que era una cosa més de context social, polític, de l'època, o era més una qüestió seva de que no li agradava cantar en públic?
1: Segur que hagués estat una altra època, que hagués sortit en públic, que no decidida que la pinten. Era l'època social que les dones havien de quedar a casa seva, perquè si no, ja per exemple, si la comparen sàvia meva, sàvia segur que haguera sortit i hagués estat glosadora. Eren dones molt decidides i molt espavilades.
0: On es glosava aquell temps?
1: Mon pare, al principi que va començar a glosar, glosaven a llocs, a soterranis del poble, vull dir, però molt en els llocs. I dins el poble, a qualque taverna, en els soterranis, on s'arreplegaven els homes, només homes, es glosava així.
0: Tens la sensació que a l'hora de recuperar la figura de la teva besàvia com a glosadora hi ha un buit d'informació, de registre, d'arxiu que dificulta poder-la explicar com a glosadora i poder-li reconèixer aquell mèrit?
1: Sí. Primera perquè eren gent que no sabia llegir ni escriure, per tant no van escriure res. I el primer que vam, de fet, vam escriure, a part del que hagués escrit el doctor Camps, és quan mon pare mos començava a dir les coses a nosaltres, que els germans van començar a copiar el que mon pare mos deia, o el gravàvem i copiàvem, perquè si no, no tindríem res.
0: Anem a reprendre aquesta genealogia familiar. M'agradaria aturar un momentet amb la seva filla, en sàvia teva, la Joana Camps Barber, filla de la Margarita Barber, la campiona. La Joana Camps Barber, també nascuda a Mitjorn l'any 1884, i també, a l'igual que sa mare, coneguda amb el malnom de campiona. Sí. Jo, primer de tot, te volia demanar, Terca també se la coneix amb aquest malnom.
1: Perquè físicament eren idèntiques, perquè la campiona, la Margarita Barber, va tenir 4 filles i un fill. Però la que era idèntica a ella físicament era la Joana campiona.
0: Per tant, podríem dir que va ser un malnom heredat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Escolta, mi sàvia teva, la vas conèixer?
1: Sí. Sí,
0: quina
1: sí.
0: relació hi vas tenir? Quins records en tens? Què ens explicaries d'ella com a sàvia, com a veïna, com a mare, com a dona?
1: Com a dona, va ser una dona que va patir molt perquè, a part de que no feia feina sa marina, però se m'ho va quedar cego quan mon pare tenia 11 anys i eres major després, tenia 5 fills. Ara, però, a pesar de ser, ja la recordo una dona molt decidida, normalment sempre estaria contenta. Jo m'agradava molt anar a caçar i els estius anava a fer-hi un parell de setmanes o tres i m'encantava anar a Mitjorn i m'hi trobava molt bé caçar. Era una dona que no feia problema de res i que tot li anava bé. Sempre estava... Jo m'agradava anar a caçar i era molt decidida per contestar. Amb això et semblava a sa mare el que no glosava.
0: Això ara t'anava a demanar. Dic, sàvia teva va glosar.
1: No, mai. Un pare ho va prendre de sàvia seva.
0: Molt bé, doncs anem a seguir amb aquest llegat familiar i xerram ara sí de ton pare, és a dir, es fill de na Joana Camps i es net de na Margarita Barber, amb dues conegudes pel malnom de campiona. Ton pare, glosador, conegut com a mestre Triall, nascut també es Mitjorn Gran l'any 1907.
1: Set.
0: Exacte. Llavors, Joana, primer te demanaria que de quina manera explicaries a ton pare, com a home, com a glosador.
1: Com a pare... Era un deu, era un amo molt atent, molt tendre, sempre, vull dir, era un amo que venia, feia feina molt dura, perquè de feina feia de missatge, picava pedra, feia de carboner, vull dir, feia de tot. I els vespres a casa encara feia llatre, o feia canyís per vendre, o feia el que sigui, mai va al baix ordre. Però així tot, mentre ho feia, mos contava rondades. I que mai el vas veure malalt i mai m'ho sapia. Vull dir, un amo que jo li contava tot perquè t'escoltava amb el somriure a sa boca. Jo recordo que quan van començar a sortir de Bergantetes, que totes les amigues amagaven a son pare el que fèiem. Menys jo, perquè com que ell m'escoltava amb el somriure a sa boca i després me feia les advertències que m'hagués de fer, però mai me va renyar ni castigar per res d'això. Vull dir, jo crec que és un pare superatent, un pare que va ser molt pare. I per exemple, amb esglosat, era una cosa que duia dins, perquè a nostra no hi havia un dinar familiar especial o una festa que no acabés amb una glossa de mon pare. Vull dir que això sempre.
0: I com a glosador, com l'explicaries?
1: Era un home que era molt tranquil. Per exemple, a l'època seva hi va haver bastantes piques baralles, es van fer com a desglos, hi va haver quants anys que inclús no es va glosar. I ell va ser el que va ajuntar els glosadors. Potser no eres millor glosador, però sí que eres més espectador i és que va posar una mica de pau i va aconseguir que el glosat tornés a sortir. I ell hi vivia, per la glosa. Era... És que, a més, anava a fer feina i és que sempre glosava. Quan arribava a casa, mos deia, agafau el boli, i mos deia les gloses que havia fet fent feina. Mira. I que ell glosava tot el dia.
0: Com va aprendre a glosar, ton pare?
1: Li va mostrar sàvia, seguint a Margarita Barber.
0: La campiona.
1: La campiona, sí. Al principi fèiem les gloses més normals. Els darrers anys va ser molt crític en la societat i feia moltes gloses...

0: i en Pol li gravàvem i després els escrivíem.
1: I de què es xerraven esclosats dels temps de ton pare? Quins eren els temes que sortien, que més es tractaven, de què es feia humor?
0: Es feia humor molt de temes... Per el que contava ell, normalment, abans de closar, decidien un tema o una història i es repartien els papers. I un feia de dones, l'altre feia de... Vull dir, contaven una història. Això són els primers anys que glosava així, que és més organitzat, que anaven a l'O i en aquests puestos, feien això. Abans de sortir a glosar, decidien un tema i s'adonaven els papers i feien, contaven una història glosant. Després ja va ser més allò d'improvisar sense repartir-se res i allà o dels temes... o de punyeteries entre ells, o de temes que havien passat en el poble, o de picar-se una mica. Eren... Però normalment, als principis, sobretot als anys 60, 50, es repartien els papers i contaven una història.
1: Avui dia podríem dir que aquesta dinàmica és un poc...
0: Diferent.
1: És un poc diferent, ara evolucionant. Te volia demanar si hi ha registres, arxius que permetin visibilitzar i reconèixer la figura de ton pare com a glosador. Digue-li fotos, gloses gravades, col·locades...
0: Sí, tenim moltes fotos, tenim gloses gravades, tenim gloses escrites, perquè de fet ell sí que ja... Bueno, no ho escrivia ell, tot que ja en sabia, perquè va aprendre a escriure durant el servei militar, però sí que després, quan arribava a casa, mos deia, agafes boli, i ja... ja apuntàvem el que feia. I després també els darrers anys amb una gravadora els vespres els solíem gravar, sobretot per les històries més antigues que li havia contat la besàvia i les cançons aquestes, tot això ho tenim gravat. I les seves gloses també, vull dir, perquè ell va fer, per exemple, va fer unes gloses que va anar al País Basc i va venir Morat. I quan va arribar a fer unes gloses, va fer unes gloses de quan el van cridar a files els tres de la guerra, que també se va passar molt malament, i tot això ho tenim. I de fotos de mon pare glosant n'hi ha moltes. Inclús el diumenge abans de morir-se va actuar es molí i està tot gravat. L'única època que no va glosar va ser quan nosaltres vam ser petits, perquè era un amo que és així, de l'edat que era, això bastant avançat, perquè un amo que va ajudar molt a mon mare, jo a mon pare l'he vist rentar, l'he vist escurar i l'he vist fer dinar, cosa que no crec que de la seva època hagués vist mai.
1: Això no es veia, no?
0: I era un amo que sí, per exemple, mentre nosaltres vam ser petits, per ajudar a mon mare, també eren molts, no va glosar, va començar tot a glosar, o sigui, ell havia glosat de fadrí i va tornar a començar a glosar quan nosaltres ja vam ser grossets. Sempre mos contava una anècdota. Clar, ell sortia a passejar amb mo ara, perquè per si no, mo ara entre els petits no podia sortir. I un dia que passejàvem pel poble, mon pare duia un fiat al braç i els homes del bar se'n van enriure. Per mira-te'l. I mon pare va mullar el fiat i se'n va anar i es diu que teniu res a dir. I li van dir, és que els fills són de les dones. Diu, bé, els vostres no ho sé, els meus també són meus.
1: Tenia claríssima.
0: Sí, sí.
1: I que rompia molt els esquemes, clar, socials, sí, d'aquella, sí, sí, època, de com es configuraven les famílies, de què s'entenia per criança o per sostenir, doncs,
0: sí, casa. És que, per exemple, jo record al llit, us diu el meu pare, cantant una rondà o cantant una cançó.
1: Bueno, per anar acabant, besàvia glosadora, Joana, uau, és que estem xerrant d'un temps on havia de ser complicat, no? Pensar, doncs, ser una dona en el món de l'improvisació oral, entenent que és glosat, no? Era un espai, doncs, pensat i fet pels homes segons els seus interessos, les seves necessitats i les seves maneres de fer, no? Per això dic que m'imagino que no havia de ser fàcil poder arribar a ser glosa des d'un cos de dona, poder arribar a ser glosadora. I te volia demanar que quins entrebancs trobes que et deuria viure una campiona com a glosadora o d'altres dones d'aquella època més o manco, amb quins entrebancs es trobarien a l'hora de ser reconegudes com a glosadores de la mateixa manera que els seus companys homes.
0: És que s'ha fet... tots, perquè no, de fet, les que coneixem és perquè els seus fills o els seus nets ho han recordat, perquè elles mai van glosar en públic. L'única que ha glosat en públic de glosadora és Maguida Pons Mascaró, però ja és del 1890 i ja van ser els darrers anys de la seva

0: Pira, que va... Vull dir, aquesta senyora va glosar amb un pare, però vull dir, ja era una senyora major, de jove tampoc havia glosat en públic. Vull dir que havien de rompre molts esquemes i molt, és igual que les dones que volien estudiar, que tampoc no podien. Vull dir, elles no, ni ho somiaven estudiar perquè la seva possibilitat era mínima, però és que això tampoc, vull dir, ho feien des que seua. I sopes que devia, per les amigues i per la família, però mai se'ls va poder fer el carrer.
1: I trobes que això té a veure amb que al cap d'uns anys, no, que ha anat passant el temps, ens costi més recuperar aquestes figures perquè en podem dir poc, s'ha estudiat poc, es va guardar poca cosa.
0: Clar, és que els homes sortien en públic, per tant, era molta més gent, en que no ho escriguessin, era molta més gent que ho veia i, per tant, allò s'heredava. Però les dones ho feien de portes pendents, amb les vesines, amb les filles, amb les fills, o totes soles i se guardaven per elles. Per tant, era molt més difícil. I per això és tan difícil trobar cosa, perquè és que nosaltres ho hem intentat, els germans, i no hem trobat més que les que ens deia mon pare de les baralles de Sant Imorat. Vull dir que no hem trobat res més. I saben que sí que en feia més. No, mestre Josep Vivó, que era de molt anterior, en tenim coses. I en canvi de les dones, vull dir, jo, per exemple, de Paula Vivó Miret, sabem les que va dedicar per defensar son pare, però són de Napons no en sabem res. I de Neguida de l'Ossí, perquè ets darrere. I són les úniques glosadores que han sentit anomenar. Vull dir que segur que n'hi devia haver més, però que no tenim res.
1: Quina pena, quin buit històric, sí. De veritat. La darrera pregunta que te volia plantejar és que sí que podríem dir que amb els temps les coses han anat evolucionant en certs aspectes en qüestions de gènere, no? En aquest cas, que ara ja veníem xerrant un poc d'això. Te volia demanar si trobes que en l'actualitat l'experiència de les dones en el món desglosat menorquí ha canviat o millorat respecte a una Guida, una Championa, una Ponsa, no? Aquestes dones que venies anomenant, i en el cas de que trobis que sí que ha canviat o que ha millorat, te demanaria que en quins aspectes.
0: Bueno, jo, ara darrer, per exemple, nosaltres aquí fa 10 anys que fem un glosar cada any en el pati, i a partir dels 5 o 6 anys vam aconseguir que vinguessin dones, perquè tampoc no en venien de dones. Però en els darrers anys sí que has vist un impuls de dones valentes que han sortit i que ho fan molt bé, i bueno, que aconseguim que cada any com a mínim vingui una dona en el glosar. Per tant, penso que hi ha camí per fer, però que sí que s'han obert un camí i que ja surten en públic, i és que és ara. Que estic molt contenta, però queda per fer, sobretot que no tornem enrere, perquè totes aquestes coses van i venen, i a vegades per vendre's que ja hem aconseguit, o sigui que...
1: Avui voldries llançar algunes paraules a les glosadores que estan en actiu a Menorca avui dia?
0: Sí, sobretot felicitar-les per lo valentes que són, i que segueixin i que mostrin altres dones, i que a veure si arribem a un bon planter de glosadores, que seria molt polit.
1: Gràcies. Doncs, com que sospit que les experiències de les dones en el món de l'improvisació oral no són casualitat, seguirem el fil de totes aquestes qüestions de gènere dins el context de la glosa en el proper programa, on tindrem el gust de conversar amb Uxue Alberdi, Bertxolari, és a dir, improvisadora d'Euskal Herria, del País Basc, i, entre d'altres, autora del llibre Contraco Starritic, traduït al català amb el títol de Revers, testimonis de dones bertxolaris. Moltes gràcies, Joana, per la feinada enorme que has fet tota la vida de preservar, arxivar i, en definitiva, cuidar aquest patrimoni immaterial, aquest sa glosa. Moltes gràcies per compartir amb els teus coneixements, tresors de família i els teus temps i part de la teva vida. Ha estat un plaer poder conèixer un poquet més a la Championa o a les Championes, tan injustament oblidada i poc valorades a la història de Menorca i en concret a la història de la glosa menorquina. Aquesta entrevista d'avui pretén ser una petita engrona més per la recuperació i la visibilització de les seves aportacions en la glosa i el glosat. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer, Joana.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, salut i glosa.
2: La mostra ja contendeix. Avui, a Fei Memòria, recuperam la figura de na Pilar Pons amb una glosa que cantava l'any 2004 a Castelló. I és el sonador d'aquell glosat, en Pele, qui mos en fa la crònica.

Aquesta glosa és d'Anna Pilar Pons, una glosadora. Jo ets la primera dona que vaig veure glosar en públic. Anna Pilar va glosar cap a finals, crec que va començar a principis del 2000, i va enganxar la primera fornada que hi havia després dels primers glosadors, després del relleu, diguéssim, que només hi havia en Esteve i en Miquel Amalé. Jo, Anna Pilar, vaig tenir la sort d'acompanyar-la bastantes vegades amb en Miquel i record molt d'ella sa veu, tenia una veu preciosa. Ella va fer una feinada en el sentit de que va visualitzar la figura de sa dona quan no hi era. Era un món eminentment d'homes esglosats i sa figura, pues, no, una figura que havia estat pues, durant la dictadura, sobretot pues, a l'esfera privada, pues, que surti de lo privat a lo públic i que sigui capaç de pujar dalt l'escenari, pues, en Pilar ho va fer molt bé. També record molt d'Anna Pilar, a part de glosar, era una persona molt participativa, molt activa, enamorada de la cultura, ella fa també teatre, ball de fandango, vull dir que era una militant, quasi diria que per militància, no? Esglosat li venia. I record molt d'ella també això, d'en Soca de Mots, pues, anar a ferrar cartells i sempre disposada a fer coses, i vull dir que feia molta feina al escenari, en el sentit de pujar i cantar i donar la cara en públic, però també el escenari va fer molta feina. També recordo molt de dies, quan, sobretot quan anàvem a glosar fora, i en aquest cas a Castelló va passar, després d'anar a cantar, moltes vegades anàvem a sopar amb la gent que organitzava, i molt de dies acabàvem cantant cançons menorquines. I una Pilar és la típica que sempre anava tot d'una, i vinga, ja trenc guitarra i arrencava. Una Pilar transmetia molt bon rotllo. O sigui que una Pilar, un gran referent, crec que això, una abraçada ben forta per ella. I fins aquí. Vinga, salut.

0: Hola, bona nit. Aquí des de la secció Glosim Glosam, trobam aquí en el local de Cas Vecins, on cada dilluns a les 8 es troben un grupet de mans de la glosa per practicar-la. I avui volem posar un repte en Josep Huguet i en Núria Roger, que es tractarà d'un joc de rima camp semàntic.
1: Un camp semàntic és una agrupació de mots que tenen un significat semblant o que es refereixen a un mateix tema. Així, per exemple, dins el camp semàntic de l'amor hi aniria l'afecte, l'amistat, però també la confiança o la comunicació, ja que són temes que poden tenir relació amb aquell.
0: Com va aquest joc, Josep? Va, tu que en saps de...
2: Bona nit. Aquest joc tracta d'anar alternant paraules. Es diu la primera paraula i la següent ha de ser o del camp semàntic o una rima. I si es fa rima, la següent ha de ser camp semàntic, rima, camp semàntic, i anar alternant cada vegada el vocabulari en quant a temàtiques i rimes.
3: La rima és la concordança parcial o total dels sons en el final del vers, que produeix un efecte de musicalitat a partir de la darrera vocal tònica. Per exemple, la paraula guitarra pot rimar amb altres com terra, gerra o aferra.
0: A veure, això podríem provar. Idò, puc començar jo, si voleu.
2: Vinga.
0: Paraula... Remell.
2: Penell.
4: Flor.
0: Cor.
2: Cos.
4: Braç.
0: Ras.
2: Dormir.
4: Florir.
0: Ferreries.
2: Callaries.
4: Silenci.
0: Silència... dispensa.
2: Perdó.
4: Compressor.
0: Pressió.
2: Sensació.
4: Sentiment.
0: Pensament.
2: Idea.
4: Diarrea.
0: Escatològic.
2: Necrològic.
4: Mort.
0: Sort.
2: Afortunat.
4: Acompassat.
3: I amb tot, anam a la darrera secció del programa d'avui. Farem una estoneta de glosat amb en Nanis, en Ramallet i n'Aurora Brullet. I un servidor a la guitarra. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins una altra. Salut! Salut!

0: Bueno, què trobau? Ha quedat prou bé o no?
1: Ha anat beníssim o no?
2: Per ser el primer programa, allò va.
1: Un èxit.
0: Postcat.
1: I doncs, escoltàveu-los, que han d'anar pel següent o no?
0: Han de preparar el següent, que han de sortir d'aquí un mes, i d'hores.
1: Ah, li he donat gas o no?
0: Gas.
1: Adéu,
0: gràcies.
1: Adiós.
0: Gràcies.
1: Gràcies a tothom.

0: 3.141 quilòmetres és la distància que hi ha entre Tànger i Tarragona, o entre Tarragona i Tànger. En Karim Kourou va néixer l'any 2000 a Tarragona, fill d'immigrants marroquins arrelats a Catalunya. Tot i així, manté el vincle amb el país d'origen, donat que hi torna un cop l'any. Ens visita avui a Gris Mig i ens interessa preguntar-li sobre si es sent d'un lloc o de l'altre, de tots dos alhora o de caps dels dos. Benvingut, Karim.
1: Moltes gràcies.
2: Què tal, com ha anat aquesta aterrament a Menorca? Que...
1: està sent molt guai, la veritat. Definitivament, mai havia estat a una illa.
2: Uau!
1: Sí, aquesta setmana se m'ha ajuntat el... he estat a Tenerife per una expo també, i ara també estic aquí. Llavors, ostres, estic explorant el concepte d'ella, m'està xocant bastant, m'agrada.
0: Doncs, Karim, vas néixer a Tarragona, ets català, et sents marroquí també, però...
1: és una pregunta difícil. És a dir, quan neixes a un terreny que no compleix... o sigui, que no, no és que no compleixi, sinó que és diferent a la teva cultura familiar, mm-hmm, et genera aquest xoc, i un fa que es pregunti d'on és, o sigui, es dificulta la generació d'una identitat. Llavors, jo durant molts anys he estat evitant l'etiqueta marroquí, fins que vaig començar la meva carrera més artística i tal, on em vaig començar a plantejar d'on soc, realment.
2: Vas al Marroc molt sovint? Abans hem dit un cop a l'any, no sé si és real aquesta xifra, i com te sents quan vas al Marroc? Te resulta fàcil integrar-te? Notes algunes diferències culturals entre tu i els altres o no?
1: Vaig un cop a l'any, això sí que és cert, sí, perquè és visita familiar obligada, perquè al final, no vulguis o no, la majoria de la meva família està allà, i si sí, podem mantindre una mica de vincle, doncs quasi que millor. I per altra banda, la manera en la que em sento allà és com que sempre soc de fora. És a dir, o sigui, passa una cosa que quan ets fill d'emigrants és que sempre ets l'altre. O sigui, jo a Espanya sóc el marroquí i al Marroc sóc l'espanyol. Perquè hi ha un... o sigui, no acabes de ser 100% mai res del tot. Llavors, quan estic allà, se'm nota molt, quan parlo àrab i tal, se'm nota l'accent, se'm nota que falta vocabulari... o sigui, jo sempre dic que tinc un nivell d'Arija, que és l'àrab d'allà, del Marroc concretament, que d'un nen de 13 anys. Vull dir, puc mantenir una conversa i puc entendre-ho i tal, però a l'hora de fer expressions més complexes se'm nota molt. I sí, m'han calat molt ràpid.
0: A mi em passa al Brasil també, que... sí. En una conversa, en el primer moment ja s'han adonat que no soc, o sigui, que no visc a Brasil, sobretot per l'argot, no? Perquè és un llenguatge molt callejero,
1: sí,
0: també.
1: Sí, exacte. A mi sembla un munt. De fet, sempre explico que no sé insultar en àrab.
0: Clar, per exemple, sí.
1: A mi al col·le m'ho preguntaven de si, quin, ja, com deia, com traduir paraulotes i coses així, i no era capaç, no tinc ni idea. Hi ha un moment molt interessant quan baixes en cotxe, i és quan... de sobte comences a sentir interferències de la ràdio, i aquestes interferències són de programes del Marroc. Arriba un moment que arribes al sud d'Espanya i comences a sentir els programes del Marroc de tant en tant interferits entre els 40 principals i coses així, i és molt interessant perquè és com que vas entrant a poc a poc en aquest nou univers, saps? I això m'agrada molt, i trobo que si no hi hagués aquest trajecte no podria experimentar això. He anat al Marroc amb avió i no és el mateix, saps? Perquè vas explorant tot tipus de paisatges fins a arribar al... perquè el Marroc, o sigui, Tànger i Tarragona són paisatges diferents. I a poc a poc veus com elements del teu voltant van canviant.
0: Progressivament.
1: Ah, exacte. I això és molt interessant. I aquí entra en un joc també el tema de les senyals. Les senyals són una cosa que em fascinen, perquè hi ha una foto que a mi m'agrada molt, diria que és la més important del projecte, que és la de la senyal que posa Algeciras.
0: Sí.
1: Vale. Aquesta senyal per mi significa molt, perquè és la senyal que sempre he vist al llarg de la meva vida que indica el moment en el que tu estàs entrant al Marroc, diguem. Perquè ara, el fet migratori, el fet d'aquest trajecte... o sigui, això és una prova de que aquest trajecte no pot passar desapercebut. O sigui, passen tantes persones que fins i tot el propi estat ha de senyalitzar en àrab, perquè hi ha gent que no sap llegir en espanyol.
0: Clar,
1: saps?
0: Perquè està Algeciras en castellà i a sota en àrab.
1: Algeciras en àrab. I això és molt guai, tio. La veritat és que sí, trobo que és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Estem aquí a la sala multifuncional de Mercadal, Menorca Dog Fest, i davant nosaltres tenim en Isabel Andresportí i en Cristian Pons, i un poc venen a presentar la darrera pel·lícula d'en Isabel, La fibra sensible, que es projecta dimarts, si no m'equivoc. Sí, s'atracarà. I en aquest cas, a part de ser directora, en Cristian Pons, que és el director del festival, també és coproductor de la pel·lícula. Per tant, té tot el sentit que aquesta pel·lícula es vegi aquí, i és la primera vegada que es projecta a Menorca, i res, mos agradaria que mos expliquéssiu un poc d'on neix aquest projecte, primer de tot, i un poc com va ser la col·laboració amb Esfar, que és una productora menorquina que esperem que tingui molts altres projectes per davant, però que és el seu darrer, i mos agradaria saber com va néixer aquesta col·laboració, també.
1: Bueno, doncs això parteix d'una experiència personal, d'una vivència personal dolorosa, i de l'anhel de transformar, diguéssim, una emoció negativa en quelcom més positiu, no? Parteix de que el meu pare es va posar malalt a través de gràcies a l'amiant, no gràcies, o per desgràcia. I aleshores vaig decidir... Bueno, vam començar a investigar sobre el tema i ens vam adonar que no era una qüestió familiar privada, sinó que era un tema que afectava moltíssima gent. I vaig decidir fer un documental. El que passa que, bueno, d'entrada... és un tema una mica incòmode, no és fàcil... seduir amb aquesta història, i vaig començar amb una productora de Catalunya, però certament com que el punt de partida és la història familiar i la meva família va decidir venir a viure a Menorca fa uns 25 anys, doncs hi ha una part que implica a Menorca, i és aquí on entra a produccions d'Esfar, no? I en el moment de buscar un company de viatge a nivell de producció aquí, jo, bueno, vaig tenir clar, vaig de les productores que hi havia a Menorca, m'agradava la feina que feien d'Esfar, i els hi vam proposar.
0: Que guai. És que a Menorca hi ha molt poques productores, i no n'hi ha gaires que tinguin una mirada cap a aquest tipus de projectes, no? Documental creatiu, d'autor, i Esfar, a part de muntar aquest festival, també ha produït.
2: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Sembra una fata.
1: Lo so?
2: Io non mi dico.

Prazer.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem un oll en el foc a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mor de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Yonder Musa. Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ses mesurades amb Carles Mayans.
1: Per tot et sabut que del camp surt tot el que mengem i també el que bevem. O bé així hauria de ser. I per desgràcia, o millor dit per decisions, que per una banda responen a una lògica de beneficis econòmics allunyats del sentit comú i també de comoditat d'una societat inconscient, allò que consumim cada vegada més ve de terres llunyanes o de processos que poc tenen a veure amb la natura, amb la salut i amb les persones que directament produeixen. Produir i consumir localment és avui en dia no només una necessitat per sostenir els pobles, sinó pràcticament un acte de resistència davant del monstre industrial i globalitzador que ens porta a la destrucció del medi ambient, de la nostra salut i la nostra identitat com a poble. Emprendre ja és en si un acte valent, i ho és, més, com defensam en aquest programa, emprendre en el camp. Emprendre el camp és un acte de cuidar, de dignitat i d'amor cap a una terra. Avui no xerrarem de verdures, de formatges o d'animals, sinó de sidra. D'una sidra feta a Menorca, amb pomes autòctones i d'un model de recuperació i aprofitament que posa en valor el que tenim, recuperant una part de la nostra història. I per això hem convidat en David per xerrar de la seva aventura que fa pocs anys va començar. Bones, David.
2: Molt bones, com estem?
1: Molt bé, benvingut a Ses Mesurades.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Temporada 2025. I, bueno, com la temporada passada, aquí solen començar amb una pregunta que és per tu la terra.
2: Bé, per jo la terra és molt més que un espai físic. Vull dir, és una identitat, és una manera de defensar una herència. I és una cosa que un valors que ens venen inculcats i que tenim que transmitir, intentant ensenyar i fomentar el millor de la nostra cultura i de tots els aspectes que venen relacionats amb la defensa del camp, de la natura i de defensar un poc la nostra illeta. Si no ho fem nosaltres, qui ho farà?
1: Sí, i de, bueno, un poc agafant aquest fil, explica-nos quina és la teva relació, més enllà del projecte que en xerrarem, la teva relació amb Menorca, amb la terra, amb l'entorn, el teu sentiment cap a tot això, no?
2: Bé, és una cosa que jo crec que és innata, com tots els menorquins que han nascut en aquesta illa. Ja de molt petit m'ha agradat el camp, tot el relacionat amb la mà, amb el nostre clima, estudiant la nostra història, anar a cercar esclatassancs, vull dir, tots aquests petits detalls que al final transmireixen un amor per una terra. També he tingut la sort de poder viatjar bastant i és paradòxic, però moltes vegades valorant moltes coses quan no hi som aquí. I això ens ensenya doncs, moltes coses que després quan tornem valoram o veiem d'una altra manera. Vull dir que m'ha ensenyat una visió molt global de lo que és la nostra terra, però tant seguint dintre amb petites coses que he anat aprenent o que m'han transmès quan era fora i ho he enyorat, i ara que tinc la fortuna d'haver tornat aquí, pues, bueno, ho veig amb uns ulls i amb una visió molt més global, però amb molt més d'orgull.
1: Sí, crec que és un fet comú la gent que se'n va de Menorca i entre hi ha aquesta nostàlgia, no? De Silla, que mos passa quan som fora, precisament.
2: Completament, vull dir, coses que pensam que aquí són normals, després quan anem fora veiem que no són tan habituals, i quan tornem, doncs, bueno, valoram mil vegades més.
1: Sí. I així tu, bueno, entenc que no vens del camp, com a casa teua no feien feina a un lloc o es dedicaven a la producció, però explica'm un poc de bon vens tu per poder veure un poc el camí que t'ha duit en

0: carinyo, els resultats sempre són millors.
1: Sí.
0: I això és independent de si fas feina en persones, si fas feina en productes, vull dir, donant o intentant transmitir una sèrie de valors, el resultat sempre funciona.
1: Sí, sí. I cuidant, no? Entenc que és una feina també de cuidar, s'equivenir sí, fent.
0: Moltíssim, moltíssim. A més, ja t'ho dic, però jo també tenia ganes d'emprendre, no? De fer alguna cosa per meva i alguna cosa que estigués relacionat amb Menorca. I d'aquí és quan sorgeixen totes aquestes idees sí. que ara molt de gust t'explicaré.
1: I doncs, vinga, fot-li, perquè ens interessa molt. Es veure com una persona que ve d'un àmbit social, què passa perquè pensis en sidra?
0: Pues, sí, és una bona pregunta i és una d'aquestes coses que arriben com moltíssimes grans coses, no? O grans idees, que arriba amb un dinar amb amics. I bueno, sempre surten grans idees o idees fatals. En aquest cas va ser una idea, va ser aquesta idea. Va ser, a més, érem els qui tenien que ser en aquell moment. Un company meu que és moltíssim aficionat a la història de Menorca i un amic meu asturià, que du bastant d'anys aquí a Menorca, ara és fora. I van començar a xerrar i jo li vaig comentar que tenia ganes, que estava molt content de la meva feina, però que sempre tenia l'espina aquesta d'intentar fer alguna cosa amb el producte local. Si pogués ser inclús de transformar. I l'amic asturià pues, m'ha dit, hombre, aquí teniu bones pomes, teniu varietats interessants, estaria molt bé fer una sidra, perquè no ho provar. I bueno, va sortir la idea aquesta que te queda un poc allà i tot. Després ell me va dir, me diu, jo no entraré en el tema de l'empresa, però t'apujaré i t'ajudaré en el que sigui. I ell sí que és de família llagarera del camp, de la zona de la cuenca minera, a més, que és de moltes generacions de fer sidra, i ell ho controla perfectament. I vaig anar de viatge a la zona d'Astigarraga, zona del País Basc, a Guipúzcoa, i després a Astúries. I això sempre m'interessava, el tema d'aprendre com ho feien, l'elaboració, però la tradicional. Jo no volia saber res del procés industrial ni res d'això, jo volia veure com ho feien en les baseritarres, no? Per exemple, dels caserios bascos o els llagars asturians, i a partir d'allà vaig començar a aprendre tot com ho feien, el procés artesanal, i el vaig dur aquí i el vaig fer amb pomes de Menorca. Vull dir que és un procés que comença anant al camp a triar les diferents varietats de pomes que puguin servir. En aquest cas jo, per exemple, anem 6 o 7 ja de varietats de pomes locals. L'única que no és local és Reineta, però és agafar d'aquí. Per això anem a Chiconi, a Cain, Bon Jesús i, bueno, diferents tipus, Fogassa també, diferents varietats. I a través d'allà jo la replec en el camp, octubre-novembre, i el mateix dia jo tinc un petit obrador a Ciutadella i després de fer la tria faig una espècie de capulat, que podríem dir, és l'única màquina elèctrica que jo empro, i a partir d'allà fa com una pasta amb lo de les pomes. Després faig un premsat manual i el que és el suc de pomes, most, el pos dins uns dipòsits que tinc d'acero inoxidable de 1.000 litros i els adeix des de octubre-novembre, des de quan coesc la poma, fins al mes de març. No hi poso absolutament res. És una fermentació completament natural. I després espera el mes de març, jo ho vaig provant cada setmana, a veure com és, com va quedant, com va evolucionant aquest most, i després, quan ja veig que està en el moment idoni per posar dins el bòtil, sempre espero, perquè això és una de les coses que m'han ensenyat pues, per a la cornisa cantàbrica, a que la lluna estigui en quart minvant. Perquè segons diuen la tradició druídica i tot això, pues, és el millor moment per embotilar. Es veu que té que veure, no? El tema de les marees, la biodinàmica i tot això, però són coses que ja es feien fa 2.000 anys.
1: Sí.
0: I jo, és el que dic sempre, jo no sé si és bé o no. El que sí que estic convençut és que quan tu cuides un producte amb carinyo, el resultat sempre és millor. És el que xerràvem antes, sí. no? De les persones, del producte, cuideu. Cuideu, s'entretem la qualitat, molt més que en la quantitat, i així al final te sortirà el resultat moltíssim millor, o almenys el màxim possible de les coses que tu vulguis, com te vagi sortint.
1: Sí. Bueno, has fet un resum que imagino que hi han passat moltes coses pel mig i m'agradaria tornar en el moment aquest de, vale, després del dinar, tu t'hi queda, bueno, un regust, algo te fa pensar-hi tornar amb aquest projecte i decideixes anar-te'n a Astúries, a Euskadi, no? A Guipúzcoa.
0: Sí.
1: I allà com aconsegueixes conèixer la gent que, que ho fa tradicionalment?
0: Pues això va ser molt bo, perquè jo vaig arribar pues, en plan motxilero, com crec que tenen que ser els grans viatges, etc.

0: antics, i vaig entrar a una sidreria, la sidreria de Petritegui, se diu, a més ho tenc que record, i vaig trobar una quadrilla de bascos, i jo estava tot sol allà, i vaig començar a xerrar amb ells. Uh-huh. Jo és que vengo de Menorca i tal, i bueno, estoy interesado en el tema de lo de la sidra. Bueno, la meitat ja havien estat aquí a Menorca, li s'encantava, vull dir, era gent molt enamorada de Menorca, i bueno, m'ho van dir, pues mira, jo tinc un amigo, lo típic, que gent hospitalària, i me van obrir moltíssimes portes, i a partir d'allà vaig anar a la caseria d'un company que hi havia allà, d'ells, i ja ell ja me va començar a donar consells. El que passa és que, clar, eren consells de com elaborar, perquè al final les pomes són molt diferents. És igual que Astúries. Però, bueno, després hi ha coses que són comuns. Vull dir, per exemple, la manera de faró, la manera tradicional, xerrar, vull dir, per exemple, es pensar en manual. De fet, inclús, jo ja tenia pensat comprar una premsadora, me va ajudar molt amb molt de consells, me va explicar que l'instrument musical basc s'aixà la parta bé precisament per quan elaboraven la sidra amb la màquina de pensat que jo tinc, per exemple, que és de llenya, doncs ells tocaven les bares damunt la llenya i sonava l'instrument per els baix. Vull dir que això era una manera de donar el missatge de que ja en aquell lloc estem elaborant sidra.
1: Sí.
0: I això són cosetes, no?, que m'anaven explicant ells, que anava aprenent, i és igual que Astúries, per exemple, la zona que vaig ser, la zona de la família del meu company asturià, també, bueno, ells m'explicaven les diferents maneres, veia que hi havia diferències entre un procés i un altre, però que hi havia un arrel comú.
1: Sí.
0: No? I això era l'important. Per exemple, vaig fixar molt que Astúries descartaven les pomes que veien que estaven un poquet malament.
1: Uh-huh.
0: Processos artesanals, evidentment. Uh-huh. I és una cosa que jo faig aquí. Vull dir, jo he adoptat el que més m'ha agradat de cada zona, ho he fet, diguem, meu,
1: sí,
0: i després ho he adaptat en les pomes de les varietats uh-huh. locals, també triant molt bé els puestos on vaig agafar l'ES. Però jo procuro que siguin puestos on estiguin cuidades.
1: Vale. I tornem a Menorca, decideixo ja amb uns coneixements i una seguretat també en tu mateix de tirar pel vent. I aquí amb què te trobes? Perquè, bueno, a Menorca, sidra, que jo sàpiga, ets el primer. No sé si històricament, però quan tu arribes segurament no hi ha altra gent en qui te puguis apoyar. I com és aquest procés de trobar pomes, de trobar un lloc a bon faró, etc.
0: Bé, jo començo tot sol, vull dir, sí que vaig ser espioner en aquest cas, però l'amic meu, que és el que li agrada la història, ja tenia el tema, ja coneixia el projecte, ja sabia que estava viatjant per conèixer aquestes coses, i ell sí que es va posar un poquet al dia amb el tema històric.
1: Uh-huh.
0: No tenim constància de que s'hagi elaborat sidra aquí a Menorca. El que sí que tenim constància és que hi ha una relació un poquet lligada amb els britànics.
1: Uh-huh.
0: Vull dir, per exemple, els barcos de l'Armada Britànica sí que transportaven sidra dins les bodegues, igual que els veianers bascos o asturians, per exemple, que era una cosa que anava molt bé per combatir l'escorbuta. I dins els barcos sí que ho duen. Vull dir que sí que sabem que va arribar sidra dins els barcos dels inglesos, però era elaborada a Anglaterra.
1: Sí.
0: Que sapiguem aquí, no. Aquí el que passa és que, clar, en Richard Kane, el governador, introdueix una varietat de poma i a partir d'aquí estem cercant, doncs, bueno, diferents... A veure com més que van fer això, per quin motiu, i sabem que els britànics, sobretot l'imperi britànic, no donava puntada sense fil, sempre tot ho feia amb una finalitat. I clar, després, per exemple, xerrant amb molta gent que te va vinguent o que té curiositat o inclús que t'aporta teories, perquè al final tot són teories, no hi ha cap fet encara que puguem, ojalà sí. El trobem en un futur, però de moment no n'hi ha cap, i ell sempre mos comenta que una de les idees que hi té és que, per exemple, van dur les pomes, la poma d'en Kane, entre altres, que és una poma original d'Anglaterra, de Somerset, que la va dur perquè, bueno, hi havia el triàngul en el Mediterrani, aquest joc de potències que era entre Espanya, França i Anglaterra. Estem molt clar que els dominants en aquell segle ja eren Anglaterra i França i anaven a entrar en una guerra. Així entren en guerra i Espanya s'alia amb França. Vull dir, és França i Espanya contra Anglaterra. Què passa? Que ja el primer embarc que fan és el desví. Anglaterra no era productora de vi per un tema de clima. El vi el comprava França i Espanya. Quan se li lleva és quan Anglaterra comença a produir sidra de manera industrial per abastir les tropes. Sí. A Menorca sí que es feia vi, però hi havia la filoxera. I això, la teoria que té ella, és que si en el moment donat de que potser pogués faltar el vi, sí, que pogués tenir a mà a l'imperi britànic una beguda per poder vestir les tropes que eren nombroses que hi havia aquí a Menorca.
1: Des de Menorca.
0: Des de Menorca. Vull dir, poder elaborar directament aquí una beguda alcohòlica per poder vestir a les tropes. Ara, és el que dèiem, no? Que és una teoria romàntica tal vegada, però bueno, pot tenir cert sentit.
1: És una hipòtesi que té sentit.
0: Correcte, sí.
1: I que, bueno, no hi deu haver documents escrits que ho demostren, però bueno.
0: No, hi ha absolutament... Sí. Jo per això sempre ho dic. Quan me diuen això, dic, això és una hipòtesi, és una teoria, sí. Una llegenda, inclús, podem dir. Però bueno, és una de les coses polides, també. Però jo a vegades, al principi, quan vaig començar amb aquesta aventura, pensava que a la gent sí que voldria, potser, si te demanava, tenir una certesa. Però moltes vegades, i es veia, jo som el primer que me'n dono compte que quan vaig a un puesto, no, i m'expliquen potser una cosa que és una llegenda o que és una petita història, encara que sepi que no és real o que no hi ha datos que puguin aportar, però ja m'agrada la història, sí, que hi ha.
1: Que crea una curiositat.
0: I moltes vegades és el que dèiem, el producte és un tema emocional. I jo crec que ho ha de seguir sent. No tot és doblers, no tot és quantitat. Hem de bugar a vegades més per un tema més emocional, per un tema de qualitat o per un tema del producte d'aquí.
1: Sí. I, bueno, així tot, el que és cert és que la poma que dona el nom a la sidra teua és la poma Cane. I això és una poma que s'ha fet autòctona de Menorca perquè la van dur fa segles ja, no?
0: Tres segles ja han fet que la poma s'adapti perfectament aquí a Menorca. De fet, hi ha estudis que ja han comprovat que les pomes originals, el que és la poma de Cane, que és la poma de Somerset, un clima completament diferent, ja ha canviat. Vull dir, és una espècie que s'ha anat modificant i s'ha anat adaptant en el clima de la sequera mediterrània, per exemple, de l'estiu. És increïble, però en tres segles ha tingut una adaptació bestial aquí en el clima de Menorca.
1: I t'has trobat que hi ha hagut, bueno, molts exemplars d'arbres d'aquesta varietat i de les altres autòctones que... Doncs aquí fas feina? O...
0: No, el de les pomes a Menorca era una cosa que estava bastant de cadència.
1: Sí.
0: Se venien com a pomes de taula, la fogassa, per exemple, la dolça de l'or, Cane... Es ven, però amb molt de puestos ja no era rentable. I jo intento, des de la meva petita humildat, el meu granet d'arena, pues intentar comprar en els pagesos perquè almenys tinguin una sortida més. Sí. Perquè no només avui en dia... Pues, és el que dèiem, és el que comentaves tu al principi, no? Que és molt més fàcil moltes vegades quan xerram d'un mes de rendiment econòmic dur pomes de fora, vendre-les i és un... Però clar, si lluitam un poc per recuperar el tema del producte d'aquí, doncs qualsevol persona que et doni una petita ajuda sempre és útil. Sí. I això és el que he intentat fer, a part de lo de elaborar una sidra amb pomes de Menorca, intentar aportar el granet d'arena a donar-li un pot de valor, transformar el producte, però sempre en pomes d'aquí, encara que faci menys producció. Es ve que el primer any vaig trobar molts obstacles i vaig tenir que dur pomes de fora, però després vaig tenir molt clar que jo és una cosa que no faria més, que intentaria lluitar, també se m'han obrint més portes, intentaria lluitar produint sidra amb pomes 100% d'aquí de Menorca. Sí. Vull dir, sempre jugues amb error acierto, i en aquest cas després ja m'ha quedat molt clar aquest tema, cap on volia anar, i encara que faci menys producció, segueix que farem això i farem mentre es pugui. Vull dir, no pots fiar mai perquè sempre hi ha, doncs, per exemple, enguany ha fet menys producció que l'any passat pel tema de la dana que hi va haver el 15 d'agost aquí, que, bueno, que ha deixat a molt de puestos, moltes pomeres,
1: un
0: poquet malament, en el barranc de Rellotge, sobretot, que jo agafava bastant, en Fortuny, bueno, però sí que procuro lluitar per fer-ho amb pomes 100% d'aquí de Menorca.
1: Sí. Clar, això comporta un risc.
0: Sí.
1: Però és el que xerran del valor i del valor del producte d'aquí i l'efecte en cadena que també té, no? Perquè igual gent s'animarà a conservar aquests arbres que tenen i inclús a plantar-ne de nous en un futur.
0: Jo m'ha passat amb un senyor major que tenia pomeres, jo n'hi vaig anar a comprar, jo agafo les pomes d'en terra per elaborar la sidra. I m'ho va dir, m'ha dit, home, jo volia tirar per plantar els aguacates ara que estem aquest. Diu, però bueno, si potser me'n vas comprant cada any, doncs aguantaré un parell d'anys més i potser em sembraré uns quants més aquí una tanqueta que tinc. I això per jo va ser una cosa d'un orgull, de dir, bueno, doncs mira, aquests almenys se salvaran i entraran uns quants més. I és el que dèiem, si entre tots posam un granet d'arena, al final ho traiem endavant.
1: Sí, i aquí, clar, és un exemple de com una acció té una conseqüència directa, no?
0: Completament.
1: Que aquests arbres no es perdin i que inclús en planti més.
0: I revaloritzar això. Moltes vegades que hi ha gent que me demana, no? I que li xerra de varietats que no havia ni sentit xerrar. I això és l'opulit, tornar a donar i posar un pot d'èmfasi en el valor de no només de la sidra. Això, bueno, doncs, jo estic molt content i veig que tira cap endavant, però tot el que du darrere, vull dir, un procés artesanal, les varietats d'aquí, vull dir, està enfocat, és una actitud davant la vida, és una visió, però és molt global, no només és la sidra, és el tema de lluitar per el tema de la producció petita, de les maneres de fer-ho, sí. De tu a tu amb el client, vull dir, d'establir una relació, una connexió, de saber com es diu una persona que t'ha de comprar, i això és lo polit de tot aquest tema.
1: Sí, sí, totalment. I d'altres en seguirem xerrant, si vols ara fem una petita pausa i te volia demanar si mos vols recomanar una cançó perquè escoltem de mentre. Doncs
0: pues mira, jo que us escolt bastant, hi ha una cançó que m'agrada molt, que no havia sentit i no coneixia el grup, ho vaig sentir a través vostre, i té el toc aquest de folk menorquí que m'agrada molt, que és Cabells d'Or, d'Estraperlo. És una cançó que jo t'he dit que hi vaig estar cercant quan la vaig sentir per primera vegada, i ara sí que ja he conegut el grup i, bueno, gràcies a vosaltres.
1: I a la posam i tornant tot d'una.

0: tornem a ser aquí amb en David, que mos ve a xerrar de, bueno, de la seva feina i d'aquest producte, de Cidre Cane. I ara m'ho xerraves un poc d'aquesta altra manera de fer, una manera que xerra més de lo petit, de lo local, de lo que té a veure amb les relacions. I és un poc el teu model de negoci, no? També, el teu model de producció i de venda. I abans si mos pots xerrar un poc de so, de com ho enfoques tu.
1: Bé, però jo tenia molt clar des del primer moment que l'enfoque meu tenia que ser un enfoque molt personal, cap a les ventes directes. Jo vaig moltíssim a mercats, m'agrada moltíssim establir la connexió amb les persones, poder-ho explicar directament a qualsevol persona que vingui interessat ser, inclús me'n compri o no me'n compri, però almenys que coneguin. Per això ja és un triomf, no? Que ells vegin, que coneguin que hi ha un producte més aquí a Menorca, que vegin la manera de fer-ho, però això m'encanta anar a picar pedra, vull dir, anar aquí, anar a aquest mercat. I després també estic a agroturismes, me'n compren moltes agroturismes per un tema que ells cerquen un producte de Menorca, i producte per celíacs. La sidra, no hi ha que oblidar que és gluten free, i va molt bé pel tema aquest de celíacs, i ja és un mercat que hi ha que tenir en compte, i són unes necessitats que, bueno, que també està molt bé que tinguin oferta per ells, per aquest tema. I després botigues que respetin el producte de Menorca. Jo procuro tenir una certa ètica, és fer que tots tenim que pagar factures i a vegades, bueno, doncs t'has d'adaptar un poquet, però procuro tenir una certa ètica de no entrar a puestos, a lo millor que siguin de grans, primera per la producció que és petita, i després perquè no m'agradaria entrar, doncs, bueno, amb tots els respectes del món, a una gran cadena de supermercats. Jo estic a botigues petitolles, botigues que respeten molt el producte de Menorca, i aquí jugam amb les regles, no, de respecte al producte local. Són, per començar, ells els més interessats en tenir un producte local, i jo els més interessat en que entri en aquest tipus de botigues. Vull dir, mos ajudam tots amb aquest tema.
0: I me xerraves l'altre dia que mos vam trobar en el mercat precisament, i me deies que tu, per exemple, tries no créixer. Que això també és un posicionament bastant radical, no, avui en dia?
1: Sí, bueno, és el que dèiem, tot té unes conseqüències, al final. Però sí que jo sempre he abogat més per un tema de qualitat que de quantitat. Crec que a vegades hi ha hagut, no te diria errors, perquè bueno, cada un ho pot entendre d'una manera, però que a vegades ens hem preocupat més, no, del tema de dir, bueno, si he produït doncs, 5.000 bòtils, l'any que ve tenc que fer 50.000. Bueno, puc fer 5.500, intentar millorar el que ja tinc. Saps? El tema de que sí, jo prefereix que aboc moltíssim més per la qualitat que per la quantitat, sense cap dubte.
0: Sí, és com una tendència, a més, quan les coses comencen a rodar, no? Comencen a anar bé, els productes ven, tens demanda, hi ha un... no sé si un perill, però una tendència a dir, vale, doncs em faré més, creixeré més, i a partir d'aquí ja comences a cercar maneres, no? I normalment pot anar bé, però només mal de caps també.
1: Clar, i a part que si cresqués, el procés d'elaboració tindria que canviar per força. Jo, per exemple, quan tinc que mutilar, jo aprofito que la lluna estigui en quart minvant, però són dos dies que estic tot el temps embotilant. Si jo fagués moltíssima més producció, jo ja no podria fer aquest tema. O anar a cuir les pomes, o fer espremsar manual. I si comencem a canviar el sistema, ja comença a perdre valor. No és el mateix qualsevol cosa, no només la sidra, qualsevol cosa que es faci de manera artesanal té moltíssima més qualitat, i a part li posa la impremta del carinyo. I això és, per jo, molt important, però això prefereix fer mentre pugui. Ser jo amb el que pugui, i a partir d'allà de forçar, doncs ja no fer més. En aquest aspecte no créixer més.
0: I clar, tenir molt clar amb el teu cap la qualitat, i pot ser que es pugui créixer, no ho sé, però sense posar en jaque la qualitat, no? Entenc.
1: Se pot créixer un poquet més, se pot tirar un poquet més cap endavant, però amb molts límits. Vull dir, no és il·limitat, no hi ha una... No, i jo el que té molt clar és que no canviaré la manera de produir. Jo sí puc créixer, faig, doncs, jo que sé, 3.500, 4.000 bòtils anuals. Si puc passar en els 4.500, doncs, bueno, bé, però sense canviar sistema d'elaboració. Si tinc que fer un poquet més de feina, estaré encantat, perquè és una feina que m'encanta, anar a xerrar amb un pagès mentre replexes pomes i que me doni consells i aprendre. Jo estic encantadíssim, però som només una persona. Clar, en el moment que tingués que començar a canviar o plantejar-me això, no voldria créixer. No, sí. Fins allà creixeré.
2: Sí. Home, és una cosa important i que s'entén que xerrar, no? És posar límits.
1: Sí.
2: Posar-se límits d'un mateix, en el que vol, i arribar al punt en què un estigui còmode també, i ser honest, perquè al final estàs venent un producte honest que canviar de certa, amb una certa direcció pot posar en risc això, no? Aquesta honestedat també.
1: Sí, completament. Si comença a abaratar sistemes, és el que dèiem antes, vull dir, el tema de mutilar-se i un en quart minvant. Si jo ja després la producció passa a ser de, posem, de 5.000 bòtils, 4.000 a 15.000, jo ja no podré estar pendent de mirar les llunes. O jo, per exemple, perquè te faig una idea, vaig moltes vegades a cuir pomes a puestos que jo sé que les cuiden. A vegades m'ha passat, sobretot el primer any, en l'amic asturià, que anàvem a puestos i ell ja provava la poma. T'estic xerrant d'una persona que duia tota sa vida i generació i generació, i provava la poma i me deia, aquí millor que no agafem. Aquí li han posat algun químic o alguna cosa. I li demanava a la persona amb tot el respecte, perquè bueno, cada un cuida la seva... Bueno, sí, li han posat això, li han posat aquest producte i l'altre, jo al·lucinava. Sí. Ets un alquimista, tio. Has de... Diu, quan tu duguis 40 anys, sí. ja sabràs com funciona. I li deien que no. I jo preferia fer menys producte. I t'he dit que el primer any van tenir que dur pomes de fora. Però després ja el segon any, i aquest any, que ho he fet ja tot amb pomes de Menorca, jo ja he anat en els puestos on ja sabia que cuidaven el producte.
2: Sí.
1: Si volgués créixer amb aquest aspecte, per exemple, ja tindria que ser menys selectiu i ja estem començant a xerrar de perdre un nivell de qualitat. Quan fas un suc de taronja amb bones taronges, ho notes. Això passaria el mateix amb la sidra i és una cosa que jo no estic disposat a perdre.
2: I quina ha estat la resposta dels consumidors, de la gent que ha provat la sidra, la gent que te compra?
1: Hombre, era una entrada... Jo pensava que seria més difícil, perquè bueno, Menorca no té tampoc tradició de gent que sigui gaire sidrera i tal, però sí que es ve que veig que la gent, molta gent s'ho ha fet seu, gent que me veu a les fires, no? I vaig a Astúries i vaig conèixer els asturians una sidra, i bueno, sí, la nostra a mi me gusta més perquè és un poc més suave, o a mi me gusta menos, és una qüestió de gustos, però quan ja diuen a mi la nostra sidra, la nostra sidra, dius, ja està començant a canviar un poquet el paradigma, ja ho ven com a nostre, i això és el polit. Després hi haurà gent que li agradarà més, li agradarà menys, hi ha gent que no és sidrera, però almenys coneixen que hi és. Jo també estic a les fires per anar fent aquesta feina cada dia, però sí que ha tingut bona resposta. Els turistes al final venen cercant producte local, i només que tinguin una etiqueta que fiqui Menorca, si és vi, cervesa o sidra, ho compraran. Però sí que ha tingut molta més resposta i molt més bona de turistes, evidentment, però han estat un extra.
2: Clar.
1: La gent de Menorca s'ho ha fet seu, i el mercat que jo tinc, els clients que jo tinc habituals, és gent d'aquí de Menorca, i això és el que jo m'enorgulleix. Vull dir, és una cosa que per jo és un motiu, i jo crec que no només pel fet de que sigui la sidra, crec que una de les coses que la gent de Menorca s'ho ha fet molt seu i ho ha adoptat com un producte més, és precisament per la manera d'elaborar les coses, per aquest respecte, per aquesta ètica que intent mantenir.
2: Sí. Home, i això és polit també, no? Veure que hi ha una cuida, també un cuidado de la gent que es faci un producte seu.
1: Sí.
2: Com que t'anima, no? Vam, tu ho has fet amb molta il·lusió i tot, però també te'l poden rebutjar, no?
1: Sí.
2: I que es doni aquesta sinergia de rebre bé un producte que està fet amb amor, no? I amb cuidado. Hòstia, deu animar també, això.
1: Sí, la veritat és que sí que és una de les coses que mira, el que te contava antes del pagès aquest que mantindré les pomes i tal, això me va posar molt content. Això també de veure que la gent de Menorca s'ho ha agafat com a seu aquest producte i està entrant ja com a producte de Menorca a totes les botigues de Menorca. També és tema del logo, ja saps del logo que tenim en el bòtil de sidra, que és el soldadet britànic, no? Kane, que tots els menorquins coneixem, no? I bueno, sí que es ve que m'ho han agafat ho han adoptat com a seu, i això és una cosa que jo em posa molt content. Vull dir, és un orgull i un privilegi. M'ho considero molt afortunat de la gran acollida que ha tingut amb la gent d'aquí de Menorca.
2: Sí. No, i és un exemple de com es pot revaloritzar lo local, no? Finalment, que no és només una empenya, sinó també hi ha unes ganes de la gent de que els productes siguin d'aquí.
1: Sí.
2: I a vegades costa, i costa pagar certs duros, o costa perquè caim en comparacions, però cony, hi ha ganes de comprar i de consumir productes fets aquí i fets amb gent que... emprenedora també.
1: Sí, jo ja t'ho dic, jo duc 2 anys amb això i no te sabria dir com era antes. El que sí que he sentit a molta gent de productors de formatge o de productes tradicionals d'aquí de Menorca o artesanals és que des del Covid ha canviat un poquet el paradigma, o almenys ho ha accentuat. I sí que es ve que la gent té ganes. Hi ha un mercat que té ganes del producte local i que ja ha passat el preu, evidentment, mos importa a tots, tothom té necessitats, però ha passat més a segon pla. Ara el pla és la qualitat. Vull dir, si és un producte de qualitat, a la gent no li importa pagar un poquet més que no un producte a lo millor industrial. Sí. Saps? I és una cosa que està despuntant i crec que és bo anar per aquest camí. Hi ha que lluitar cada dia per mantenir això, hi ha que fer molta, molta pedagogia, però sí que està, i sobretot gent major i gent jove també, eh? Vull dir que és, jo crec que és tota la part de la societat. Menorca sempre ha estat amb aquest aspecte molt, ha protegit molt el producte local, però estan aguanta més, i això crec que és una cosa molt positiva de cara a que la gent a un futur tingui ganes i ho vulgui intentar almenys, i ho posi en pràctica.
2: Sí, totalment. I a banda dels teus productes també fas me contaves que feies visites a la finca on estàs ara, a Ciutadella. Com que uneixes també experiència amb la sidra, no? Conta-mos un poc com és.
1: Sí, bueno, jo vaig començar fa 2 anys amb el petit obrador, aquest que te contava, on t'estava elaborant, i l'any passat, mira, ara quasi farà un any ja, febrer de l'any passat, vaig tenir la sort de poder trobar un lloc que estava, doncs, el posàvem per llogar, que és la Marjal Bea, en el camí a Cala en Torqueta, i me'n vaig anar a viure allà, i vaig agafar el lloc aquest, vaig sembrar les pomes, vaig rehabilitar un poquet el lloc, aclariguent, deixant, vull dir, vaig fer una neteja de cara. Jo volia deixar lo més autèntic possible, perquè és un lloc que de més té història, té una torre defensiva que surt en el llibre de l'Arxiduc, d'en Salvador, i ja té una capella petitoia que m'encantaria restaurar quan tingui un poquet de temps, i és, un lloc amb història, segle XVII, i clar, té terreno, i allà vaig sembrar els pomers, he posat una pèrgola i el que faig és visites. Faig una visita on t'explica el meu projecte i, a més, explico un poquet el tema de la història del joc. El dueño mos va deixar moltíssima informació dels arxius diocesans, del tema de la capella, de la torre defensiva i això. I la veritat és que és molt polit i la gent també tira molt cap a cercar cosetes, no, d'aquestes, una petita experiència trobant un puesto típic, on les coses es cuidin, sempre anem a lo mateix, en el tema, com l'elaboració de la sidra. En el tema d'aquest lloc, tenc un invernadero petitoi, tenc a part els pomers, i és el tema de cuidar-ho, de donar-li una neteja de cara, i de no jugar només amb el tema dels doblers, sinó el que és lo polit. Cuidar-ho, aclarir aquesta paret seca, a més són coses que jo m'encanten, és la millor teràpia del món, i la veritat és que estic molt satisfet perquè aquest estiu han tingut moltíssimes visites i, la gent per lo general se'n va molt contenta.
2: Sí, sí. Clar, i a més és que és una manera que, com que hi entra dins d'un model productiu també, no?, és mostrar i obrir les portes perquè la gent vegi d'allà on surten els productes, que cada vegada es fa més, no?, i també... El que passa és que veig que cada vegada ho fa més gent d'agroturismes o de llocs així grossos, però també ho pot fer la gent petita que té un tros d'història i un tros de terreno, no?, i una història per contar.
1: Sí, sí, sí, hi ha molt de camins en aquest aspecte, però jo és qui, almenys hem enfocat nosaltres des del lloc aquest, és que jo estic obrint les portes de ca meva en els visitants, i m'és igual si és un grup gros com si és una parella que ve. I a vegades m'ha passat el tema de que venguin, de que estiguin allà, i potser per gent que de turistes, i veuen, mira, un detall, tenc una fona penjada a l'entrada de la casa. Oye, ¿y esto qué es? I explica la fona, el tema dels romans, i això... Oh, que podria seure amb nosaltres? I m'assec amb ells i obrim un altre bòtil de sidra, estàvem un poquet més de formatge i estem allà, vull dir, és una tensió. Això és entrar a lo primer, en el tema d'haver fet feines més socials en aquest aspecte. M'han ajudat molt amb això, amb donar una atenció molt, molt personalitzada, vull dir, no hi ha que cuidar ni en els turistes, ni en els menorquins, ni a ningú, com si fossin un rebany de vents, això que a vegades veus un autobús que baixa i qualcú amb el cartell davant, això no és el que jo vull, ni és el que m'interessa. Jo m'interessa donar una atenció centrada i explicar, poder explicar el meu projecte. Sí. La gent, el lloc i sobretot obrir un poquet de consciència de que hi ha moltes maneres de fer les coses. Ah, per exemple, vam venir l'altre dia de pagès, en setembre, una família de Barcelona, dos fiats. I dic, bueno, trauré per menjar, tenia carabassó blanc i això, faré un carpaccio de carabassó blanc i quatre pebres. I me diu sa mare, diu, això que ho treus d'aquí de l'invernadero? Dic, sí. Diu, que poden venir els fiats? Dic, claro que sí, que venguin. I van venir i me diu, bueno, però no ho menjaran, no, perquè a ells la verdura no li agrada gaire. Sí. S'ho va menjar tot.
2: Clar, quan si, ho van si fer.
1: No és el mateix que vagin al súper i compren una bossa de plàstic amb els pebres, que no que ho puguin tocar, que ho puguin palpar, que vegin com ho fas. I això són obrir consciències, no veure que hi ha una altra manera de fer les coses. Sí. I això és el més polit.
2: Sí. I obrir consciència sense intentar-ho, no? Com que passa.
1: Sí, sí, sí.
2: És una experiència
1: sí.
2: que...
1: D'una manera completament espontània. Sí. Que es nota que no hi ha un guion. I això és encara el que ho fa més autèntic. Vull dir, quan veus experiències autèntiques amb aquest aspecte, les millors històries que ens han passat a tots són històries que no, de dies que no tenien res planificat
2: no
1: ni calculat. Correcte.
2: Sí. Que bé, idò, bueno, estem encarant un poc la recta final i sí que en tot el que mos has explicat m'agradaria saber com te planteges, que ja ho podem intuir un poc, però com te planteges el futur del teu projecte els següents anys, diguéssim.
1: Bé, jo estic molt, molt satisfet, vull seguir amb aquesta línia, lluitant cada dia, vull dir, és una feina de que al final és una marató de fondo, tots anem a... no és una carrera de 100 metres llisos, és d'anar cap endavant a poc a poc, desenvolupar moltíssimes col·laboracions. Ara vull fer una amb la Graham Pierce, la cervesa d'en Roger, que mira, aprofito per enviar-li una salutació, que sé que també és fan de Radio Far,
2: sí, que
1: així que li envio un saludo des d'aquí, i serà una sa cervesa artesanal que fa ell, mesclada amb un poquet de most, dels most de suc de poma que faig jo, vull dir que serà una feina de premsat tradicional i després ell, des d'allà, des de sobrador seu, elaborant la cervesa aquesta amb el regust final de poma. Vull dir, és una cosa que...
2: Sí, una bona col·laboració, a més, dos productes locals de qualitat.
1: Sí, perfecte. Sí.
2: Que bé, molt bé. Bueno, doncs aniràs pambant, no?
1: Hombre,
2: i lluitant i...
1: Amb els ànims renovats cada dia, molt motivat, molt content, ja te dic. A part, és una recompensa molt grossa, el tema de Trobat-te, que sí que es ve que se va obrir en camí amb la gent d'aquí de Menorca, i això és el més important, sí. I donar valor i posar èmfasi a això, en la nostra illa, en el producte local, que inclús la gent del món siderero, no? La sidra no només és un patrimoni d'Astúries, encara que ja sigui una cosa, vamos, la beguda, és també, per exemple, a Guipúzcoa, en fan, a Cantàbria, a Galícia, te pots anar a Bretanya, a la Bretanya francesa, trobant nenes, País Basc francès, a Gales, vull dir, és una cultura que està extensa bastant de puestos.
2: Sí.
1: Això també de posar el nom de Menorca en aquest puestos serà molt polit, és una missió que tenc mitjan plaç, a poc, però sí que és un objectiu que m'agradaria molt, no? El tema de poder anar a fires nacionals o internacionals de la sidra, i bueno, hi ha moltíssimes, moltíssimes idees i moltíssimes ganes, sobretot.
2: Clar, projectes guapos, també.
1: Sí.
2: Que bé. Bueno, pues digue-mos abans, perquè ara mos han quedat amb set de sidra, i digue-mos on podem trobar el teu producte.
1: Bé, pues la veritat és que s'ha anat entrant a diferents puestos d'aquí de Menorca, ja ho tenc a tots els pobles. Ara, per exemple, si te'n vas a Mol, ho té molt en la plaça del mercat, na Mari Caimaris, que és molt amiga meva, per cert, gran tiradora de fona. Després el supermercat Can Garí, les botigates petitolles dels Garís. A l'O, per exemple, ho tenc a la cooperativa del Camp, a la cooperativa Sant Crispín. A Mercadal ho tenc en el súper del Mercadal, que és petitoi. I bueno, Ferreries també ho tenc en Manel, és de Fruits a Lluna. Una botigueta també de molt de producte local que lluita molt per el tema del producte de la illa i tot això, i després per Ciutadella també Canafàs, ja t'ho dic, puestos així, puestos sí. molt, de, molt cuidadosos i que traten les coses amb carinyo, que són sí. els puestos que jo m'agrada. I després mm. bueno, va entrant per restaurants també, cada vegada s'interessen més, ja t'ho dic, per un tema d'un producte de Menorca i per celíacs, i després agroturismes, vull dir que a poc a poquet anem, sí. anem entrant, claro que sí.
2: I també la gent te pot trobar per xarxes i contactant tu de qualque manera.
1: Sí, tenim Instagram de Sidra Kane, que moltíssima gent ho mira per veure el tema de l'ús de les reserves, i això ens veuen molt, sí. bueno, sempre posant bastantes cosetes, una cosa, una eina molt bona per fer feina avui en dia. Jo crec que el de les redes socials, les xarxes socials és com tot.
2: Hi ha,
1: hi ha un dit que diu que el sol quema con la misma luz que alumbra i això és un poc el que hem de jugar. És tot en la justa mida, però aprofitant les coses que ens du la tecnologia, les noves eines per poder pues, donar visibilitat en els projectes, les maneres de fer les coses i que la gent se pugui posar en contacte amb tu pues, d'una manera molt més fàcil.
2: Sí, sí. Vale, idò, pues, la gent ja ho sap a on trobar el teu producte. Des d'aquí jo t'agraeixo que hagis vingut, que m'ho hagis compartit bueno, la teua motivació i decisió per dur aquest projecte, que és molt guapo i que a més defensa una feina i un producte d'aquí que és superimportant.
1: No, les gràcies us la dono jo a vosaltres i des de luego moltíssim amables i us espero a la Marjal, eh? Companys, ja obrirem un parell de botilers quan vingueu.
2: De sort no passis cap pena.
1: Molt bé, mil mercis.
2: Gràcies.
0: Bueno, nosaltres us deixam amb La diferència d'en Albert Pla i mos escoltant la setmana que ve. Salut i terra. I quan és la diferència en ser tu seria?

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Quan l'assassí va travessar el cor amb el punyal, van començar a brollar del seu pit les paraules fins que va caure en terra desangrat. Després d'esborrar el seu rastre, l'homicida va emprendre la fugida amb les butxaques repletes d'adjectius, substantius, verbs i fins i tot alguna frase feta. A la policia li va resultar impossible esclarir el succés, perquè a l'escenari del crim, entre les paraules que l'assassí, per distracció o deliberadament, va deixar, hi havia masses conjuncions disjuntives. Avui, a la Mà de Contes, narrem sobre lladres de paraules. A tu, alguna vegada t'ha passat que t'has quedat en silenci i has sentit com si t'havessin robat les paraules? Comencem la Mà de Contes, aquí, a Radio Far Menorca. Us narra n'Andreu Llamburu.

De nit, quan la lluna il·lumina el camí, el lladre de paraules surt amb tot el seu equip i es dirigeix a la ciutat. Allà rastreja les veus i les llums, sense que ningú el vegi. Es puja per les teulades, sempre ben silenciós, i comença la collita. Impulsades per la calor de les cases, les paraules es barregen entre elles ben alegres. I el lladre les atrapa, tot just quan surten de les xamanelles, completament barrejades amb les turbulències del fum. El que més li agrada són les històries que expliquen els fiets, i les observa com pugen poc a poquet i s'esvaeixen en el silenci del vespre. I a vegades, observant-les, el nostre lladre es queda completament adormit. Després torna a casa seva, amb les alforges plenes, ansiós per veure, o més aviat, escoltar la seva collita. A la cabanya, ses paraules es posen a joguinejar i a cantar entre elles. Hi ha de tot tipus. Paraules saltarines, tendres, verdes, paraules estrangeres, paraules ben grosses, algunes vermelles de sa ràbia i senuig, i d'altres paraules llargues, impossibles de pronunciar. I totes elles s'amaguen en els racons, grimpen els mobles, es pengen de les llums, es pugen per les parets, ballen a la polca, ballen salsa, el xa-xa-xa i el vals de les papallones. S'ha de dir que la festa de les paraules és tot un èxit. I és que cada una d'elles tanquen en si mateixes tants misteris. El lladre de paraules aleshores s'entreté classificant-les i les va ficant en pots de vidre. I després prova algunes receptes. 2 paraules dolces, 3 de mullades, 1 paraula picant i 2 càlides. Ho barreja bé i ho llença tot a l'aire. I així, l'atzar trena catifes de lluances, teixeix bufandes d'injúries i tricota mitjons d'explicacions complicades. Amb un poc de pràctica, aprèn les quantitats adequades. Aconsegueix inventar històries i les explica als animals del bosc. I aquests l'escolten molt atent, però guarden silenci. I així el nostre lladre és com decideix tornar a casa seva. I quan arriba el vespre, el petit homenet, ocult per les ombres, observa els habitants il·luminats pel resplendor de les llums i escolta les paraules que vibren a través dels cristalls. Els fiets empren ses paraules per fer riure els seus amics. Els més grans per acariciar i fer somriure els fiets. I de sobte, un vespre succeeix el que havia de succeir. Ei, bona nit. I de sobte, pum, catapum, pim, pam, pum, pam. El lladre de paraules es cau a terra. Vola per l'aire amb totes aquelles paraules que havia anat acumulant. I d'una finestra surt un fiet que corre a ajudar-lo a recollir la seva xarxa i totes les paraules que havia robat. Llavors, el lladre de paraules li diu: gràcies. I ho pronuncia molt, molt, molt, molt, molt baixet perquè és la primera vegada que ho fa. Però a partir d'aquell moment, el fiet i el lladre es troben cada vespre. Un porta nous i l'altre caramels. I a la cabanya ressonen els seus riures i les seves històries. I junts exploren els racons més secrets del bosc i els millors amagatalls de la ciutat. I un bon dia, el lladre coneix a una fieta. I quina sorpresa! Es queda ben mut. Ses paraules que amb tanta paciència havia anat atresorant, ara no li servien de res. El nostre lladre té una nova missió. Necessita robar altres paraules. Paraules d'amor. El lladre de paraules, de Natalie Min.

0: Rondalla ve, rondalla va. Si no és mentida, veritat serà. Açò diu que era un rector d'un poblet que tenia una criada molt, però que molt trapacera. Sempre n'hi feia desgarrades, tenia el defecte de ser llarga d'ungles i aprofitava les estones que el rector tenia ocupades per menjar-se el més bo i millor que hi havia dins la casa. El rector se'n va arribar a cansar d'ella i un dia li va dir:
1: «Mira, he pensat que puc passar sense criada. He cercat un al·lotet per servir-me i crec que em bastarà. Ensenya-li el més necessari. Mostra-li tot el de la casa i quan ja ho sabrà, te'n podràs anar».
0: Ella ho contà a en Imorat i tan vendues com eren, van quedar pactats tots dos per fer-ne una en el rector. Agafà el criadet nou i li va anar mostrant totes les coses de sa casa, però malament. Li va mostrar el rector i li va dir que es deia el pare Santis Deis. I Salutet se'l va aprendre de cor, aquest nom. Després li va mostrar el llit i li digué que allò era es potestatis. «Mira, això són els xirimillis», li deia mentre li ensenyava els poucs. «I això són els escarabitatis», i li senyalava les sabates. Va veure el moix i li va dir que allò era el ratipoti i el foc la clarència. Li mostrà llavors la païssa i va dir que es deia el vitroc. El passejà pels carrers i li digué que eren les llongues llargues. Quan el va tenir ensenyat així, va avisar al rector que ja se'n podia anar i van quedar arranjats pel vespre. Ella, què fa? Fa venir Sant Imorat i quan va ser ben fosc que tothom ja dormia, van ben carregar un ase de doblets, sobrassades, cuixots i tot el més bo i millor que van trobar dins sa casa. Quan ho tingueren carregat, fermaren un serro d'estop a sa coa del moix i li van pigar foc i van fugir de veres de veres. El moix, quan sense calentor de vet sa carn, parteix com un coet cap a sa païssa, on hi geia el criadet, que estava just davall l'estudi de rector, i pigar foc a sa pa. El petit, just que se n'entem, s'aixeca i se'n va a l'estudi de rector, i per despertar-lo li deia:
2: «Pare Santis Deis, pare Santis Deis, vos qui esteu en potestatis, posau-vos a xirimillis i ets escarabitatis, que el ratipot hi vingut tot carregat de clarència, ha tingut poca prudència i a pigar foc en el vitroc. Pare Santis Deis, pare Santis Deis, vos qui estàu en potestatis, poseu-vos a xirimillis i ets escarabitatis, que el ratipot hi vingut tot carregat de clarència, ha tingut poca prudència i a pigar foc en el vitroc».
0: El rector, quan el va sentir, no el va entendre cap mot i es va girar cap a l'altre costat. Salutet, després corre cap en el balcó i comença a dir:
2: «Germans i parroquians, correu per les llongues llargues, que el ratipot hi vingut tot carregat de clarència, ha tingut poca prudència i ha pigat foc en el vitroc. Germans, germans i parroquians, correu per les llongues llargues, que el ratipot hi vingut tot carregat de clarència, ha tingut poca prudència i ha pigat foc en el vitroc».
0: Però la gent tampoc no es va moure. Ell fugia corrents i rectoria i rector va estar tot encès, i encara hi deu estar, si no ho han apagat. I darrere la porta hi ha un moix. Vet aquí que aquest conte ja s'ha fos.

catapultes gegants, espars punyals. Ho he provat tot, resultats fatals. Vagis pressat, pur camuflatge, som part

0: Aquí estem amb Xafogó, amb dos dels seus membres, en Joel i na Iraia. Benvinguts, gràcies per ser en aquest programa de Ràdio Far. Vos explicava antes, i vosaltres també ens hi compten els oients, que tenim podcast a la web, per xarxa, estem a Ràdio Far, estem per tot, i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar Ràdio Far, que posa música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per la ràdio on sigui. Jo no me'n recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema?
1: Però al final tracta de nosaltres, de pues, el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes, pues, això, ganes de festa, platja, i sí, això.
0: Un tema estiuenc, sí.
1: Exacte.
0: Fantàstic. I res, volia saber tots dos com començau. Jo sé que en Joel toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a agradar-vos la música? Hi ha qualsevol moment definitori així pel·liculero o no?
1: Individual o com a grup?
0: Individual, després anem en el grup.
1: Bé, pues, al final això, pues, de petit comences amb la música, tal, després dius, hòstia, que a lo millor cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Pues te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues, mira, quan te dones compte, estàs a un conservatori
0: estudiant trombó. Liant tots els capvespres, allà, fins que acabes amunt i avall. I en el cas...
2: Jo, pues igual, que cantes així de petita... Uh-huh. La meva família sempre ha estat supermusical. O sigui... hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per algo més que pensar guinaldos de nada. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que t'omple, te motiva i, pues, acabes a una banda.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, de Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, en tenim de molt bons.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

dels mànecs entrenaments milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp són aules i esteu accent poesia. De negre ni

vida sento en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un jong mangronj i no puc sortir. Possible patir cops provoca tant del lero. Encara

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present hagi estat molt, molt ben considerada, ell mateix, quan llegeix aquesta obra, al cap de 25 anys, s'adona si s'aguanta o no s'aguanta, no? El laberint de les girafes, molts dels lectors, fins i tot encara Manuel, que era un altre dia seré del poble de Ferreries, em va dir que era la tercera vegada que llegia El laberint de les girafes, no? Vull dir que és un llibre que s'aguanta, que sempre acompanya i del qual estic molt, molt satisfet.
0: Molt bé, començarem parlant pel títol de l'obra, que és metafòric, i bé, al llarg de les 307 pàgines que conformen el volum, no, de fet no trobem cap referència ni als laberints ni a les girafes, tot i que la idea de construcció dins de la qual els animals de coll llarg, tot i estar perduts i no conèixer-ne la sortida, poden veure que hi ha més enllà dels murs, lliga la temàtica de l'obra. La memòria i també la construcció de la identitat. De fet, a partir de la pèrdua d'aquesta memòria que pateix el protagonista, Eduard Pelegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella, i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Ferreries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per l'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Proa i l'editor de Nissi del Cònsul, i teníem un amic en comú, Jordi Puntí, i en Nissi del Cònsul va consultar en Jordi Puntí de aquest títol, de què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... que el títol que jo li havia entregat a Nissi del Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de la novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com la memòria, no? I que la memòria aquesta que es va diluint, i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés, no? I en Nissi del Cònsul em va dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la pèrdua de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint. A Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescen dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, El laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també és molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb El laberint de les girafes. I ja se'm vas incidint en aquesta idea de fer una analogia de sa memòria, no? Vull dir que... Els ecos de l'horitzó era una analogia de la memòria, el laberint de les girafes també, i la malaltia d'Alzheimer és una, no una analogia, sinó una realitat de la pèrdua de la memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com. D'acord.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquells llibres que jo tinc dins la memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment a vegades no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixat s'endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres la tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i sobretot el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè, per desgràcia, era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seves duríssimes experiències ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària! Per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan bon ús a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trota Libros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia en aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou episodi de Velles Melodies i Terribles Històries. Avui tinc sabut un poc així aixà, però he de gravar podcast perquè us agraden molt els podcasts aquest que mos hem inventat a Radio Far. Hi ha gent que m'atura pel carrer i tot i em diu que li agrada molt això i per tant vos estic super agraït i res, vos animo una altra vegada que proposeu temes perquè jo comenti si trobeu que qualque història interessant amagada dins una cançó, pues la trobarem i la posarem en aquest podcast. I de nou, que vos agraeix molt els comentaris, les escoltes i tot el que m'anau fent arribar amb aquest podcast. I res, avui tenim un parell de cançons bastant guais per desgranar, però com sempre ja sabeu que aquest títol me'l va inspirar una cita d'en Tom Waits, del meu conco de Pomona, Califòrnia, i per tant, pues, a vegades vos toca escoltar una mica de Tom Waits, perquè no. Avui vull que posem un tema del seu disco, Frank's Wild Years, un tema que es diu Innocent When You Dream.

I doncs, ja us hem delgat un pot a Tom Waits perquè se puede, Tron, com diria aquell. I res, anem a començar a escoltar música, anem a escoltar un parell de cançons avui, una cançó en alemany i altres en anglès, i es traduirem totes dues en es català. La primera és una cançó d'un grup alemany que es diu Nena, un hitazo dels anys 80, del seu disco del 1983, un tema que es diu 99 Love Balloons, 99 Red Balloons, no sé ni dir 99 amb alemany, així anem, però vos poso la cançó i segur que us sona.

coneixeu aquest tema, no? Aquest, aquest grubazo vuitantero que té aquest hit de ràdios de Remember, d'aquestes que diuen, i una cançó, bueno, això, un tema del 1983, inspirat el seu el guitarrista Carlo Carques, d'aquest grup Nena, estava veient The Rolling Stones el 1982, supos que s'agiria d'Estatuius, la mateixa que va passar per

occidental. I va pensar, que cada un pensar, potser arriben fins a l'altra banda del mur de Berlín, aquella cosa que hi havia, aquella cosa tan vuitantera també, el mur de Berlín, que quan va caure pues, han començat també els anys 90, en geopolítica, i res, va pensar, ostres, sí, que els globus arriben fins a l'altra banda, si gent que deu pensar que està passant, i es va inventar aquesta cançó, aquesta lletra, que si voleu pues, desgranar una mica, tornava a posar el tema des del principi, i ho vaig traduint perquè veu un poc de que vas una espècie de paranoia d'una època molt paranoica, que és la Guerra Freda, i anem a xerrar un pot de geopolítica avui en el podcast.

Tens un poc de temps, però jo, llavors es cantaré una cançó per tu. Sobre 99 globus en el seu camí cap a l'horitzó. I ara repeteix exactament les mateixes línies de lletra.

No, bueno, ja tema aquí. 99 globus en el seu camí cap a l'horitzó. Es van pensar que eren ovnis de l'espai, per tant, un general va enviar un esquadró darrere, un esquadró, per fer sonar l'alarma i que fos escàs. I l'únic que hi havia en l'horitzó eren 99 globus, no? Està pensant, ostres, si aquests globus arriben al radar de cert general un poc paranoic, pues, potser es pot liar. Anem a seguir.

99 avions de reacció, cada un era un gran guerrer. Se pensaven que era el Capitán Kirk, el Capitán Kirk de Star Trek, una referència un poc viejuna. I el que hi havia era un gran espectacle de focs artificials. Els veïns no van entendre això, se van sentir encesos, se'n sentien emprenyats i per això dispararen a l'horitzó a 99 globus, no? Aquests 99 globus que han amullat, en Mick Jagger. Quan començava Satisfaction, pues han liat la Tercera Guerra Mundial, quasi, vull dir que una cançó molt paranoica que contrasta amb el seu to tan bon rotllista vuitantero. Anem a tornar amb el grup aquest tan guai, que m'agrada molt aquesta cançó.

volgut deixar la cançó que soni bo fins al final, i ara us tradueix les dues darreres estrofes, que són quan la cosa es posa sèria de bé. 99 ministres de guerra, mistos i bidons, no? Com juntar mistos i bidons de medicina, cuidao. Pensaven que eren persones intel·ligents i van ensumar una gran caceria, una gran batalla. Van cridar a guerra i van voler poder. I home, qui hagués pogut pensar que hagués arribat a això per 99 globus, no? En plan, han vist la situació i els senyors de la guerra, com d'en Bob Dylan, pues diuen, no, han de pitjar el botó vermell i han de començar a tirar missils uns als altres. Culpa de que els 99 globus vermells, pues se lia forta la Tercera Guerra Mundial. I al final aquesta estrofa que cantava la cantant... ja més calmadeta, finalitzant aquesta història, diu, 99 anys de guerra, no hi ha lloc per guanyadors, ja no hi ha ministres de guerra, ni tampoc avions de reacció. Jo faig les meves rondes i veig un món en ruïnes, he trobat un globus i he pensat en tu i l'he deixat volar. Vull dir que directament vos han carregat el món i és un futur post-apocalíptic, a lo Mad Max, i aquesta pobra Lotto pues, està pues, fent la seva ronda, no? Intentant cercar que cercaven a Mad Max, aigua o aliments o coses així, pues, es troba un globo i se'n recorda de com va començar tot aquest desastre nuclear. Ja veus, una cançó molt dels 80, molt de la Guerra Freda, i una cançó pues, que té les dues versions, no? La versió en alemany, l'original, i després l'any següent va sortir aquesta 99 Red Balloons, una adaptació en anglès, que curiosament pues, no va tenir tant d'èxit a nivell internacional com sa Alemanya. Vull dir que una cançó molt dels 80, una cançó amb un sentit bastant amagat, i res, anem a passar a la següent, així directament, anem a escoltar un pot de Kiss, que sempre també va bé.

Sharam, òbviament, de Detroit Rock City, una cançó mítica dins el repertori de Kiss, una cançó que obria el seu àlbum, que no me'n recordo el nom, Destroyer, de 1976, el confinanciem és dinàstic, que també comença en D, el seu disc Destroyer de 1976, el disc just després de llançar el seu directe a Live, amb els que es van posant el mapa, i després aquest Destroyer pues, va agafar el productor que havia produït discos del Durri, de Alice Cooper, que tampoc me'n recordo el nom, Bob Ezrin, ostres com estic avui cap vespre, Bob Ezrin, i després que després produiria també discos com els The Wall, de Pink Floyd i altres més, un discàs, jo crec que és el meu preferit de Kiss, que s'obre amb aquesta mítica Detroit Rock City, que si heu vist Kiss en directe, pues, l'heu sentit, perquè no falla mai en directe aquesta cançó, de fet va donar nom en aquella tremenda perdolenta que era pel·li que van fer Kiss quan estaven rejuntats amb el maquillatge, una pel·li de 1999, una pel·li simpàtica, però que no té gaire gràcia, sobre quatre xavals que volen anar a veure Kiss i bueno, passen totes una sèrie de desventures, però bueno, Detroit Rock City conta una història un poc fosca amb una música com molt rockera d'estadi, molt rockera de puny en alto i corretjar l'estribillo, que l'estribillo no té res a veure amb la història que conten les estrofes, i res, anem a tornar a partir. Si escoltem sense versió, jo tinc la versió de single aquí, si escoltem sense versió de l'àlbum, s'obre amb una arrencada de cotxe, uns efectes de so, un xaval que arranca el cotxe i fica una cinta o un quatre pistes d'aquell temps de Kiss. Després de posar un poc la ràdio, els temes, i després, com si sents el clic aquest i comences la cançó. Tot dona un poc una pista de que va la cançó, però anem a escoltar de dalt aquest Detroit Rock City.

Me sent molt dens un dissabte, aquest dissabte vespre. Són les 9 en punt i la ràdio és l'única llum. Escolta la meva cançó i aquesta cançó m'ajuda, m'estira. Ve fort i me diu el que he de fer. I el que he de fer és, i aquí s'estribillo, no? Aquest get up, aquest, m'he de xicar i tothom ha de moure els peus, m'he de tornar a xicar, perquè aquest get down pues, també significa pues, anar a ballar, i tothom ha deixat seu asiento, no? En plan un estribillo perquè la gent a l'estadi pues, estigui allà a tope, s'aixequin de l'asiento i ballin amb Kiss, i el següent que dirà, pues, el que has de fer és perdre el cap, que tothom torna tan pel loco a Detroit Rock City, la ciutat del rock and roll de Detroit.

S'està fent tard i jo ja no puc esperar. Són les 10 del vespre i sé que m'he de llançar a la carretera. Primer bec i després fum. Malamente. Encenc el cotxe i intentaré arribar en el show de mitjanit i ja veus cap on va la cosa, no? Tornem a escoltar l'estribillo.

Me moc ràpidament, vaig a 95 milles per hora, no són quilòmetres per hora, perquè allà són milles per hora, i 95 milles per hora ho he posat a Google i són 152 quilòmetres per hora, vull dir que va bastant escapat, el col·lega. High top speed, vaig a tota velocitat, però encara vaig massa lento. Me sent molt bé, me sent molt viu. Escolta la meva cançó a la ràdio i diu, i ara tornarem a escoltar l'estribillo.

Però què tenim? La darrera estrofa hi diu: les 12 en punt, he de rocanrolejar, estic arribant tard. Hi ha un camión just davant i els llums m'estan mirant en els ulls. Vull dir que ve de frente i ve ràpid. Oh, Déu meu, no hi ha temps de girar. He de riure perquè sé que moriré. I per què? Vull dir que per arribar tard en aquest concert, pobre, pues acabarà mort amb un accident de tràfic, cosa que no és gaire guai. A més, estiu hi ha begut, anava massa ràpid, vull dir que mal rotllo. Aquest Detroit Rock City, des que, bueno, pues ara coneixeu una mica més de què va sa lletra, i si voleu, pues us poso una versió en directe de 1996, en el seu mític concert a Donington, la cançó que tancava el seu principal antes de fer el Bisc Rock and Roll All Night, i res, Kiss, sempre bon rotllo, però amb un costat fos, ja veus. Res, jo sou en Pedro, us estimo en locura, m'he recordat que he dit mil vegades estribillo avui i el que havia de dir era tornada, abans si els propers podcasts ho aconsegueix dir bé, perquè a vegades se m'oblida, és el xerrego que tu tens, que a vegades surt, i res, Detroit Rock City, vámonos.

marquen recordis. Quan faci fred seré la flama.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cos

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps.

te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

0: prisa, prisa que t'encalçarà.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
2: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sabava.

d'energia i d'interès. La veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí el carit del meu jardí

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que el crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present hagi estat molt, molt ben considerada, ell mateix, quan llegeix aquesta obra, al cap de 25 anys, s'adona si s'aguanta o no s'aguanta, no? El laberint de les girafes, molts dels lectors, fins i tot encara Manuel, era un altre dia seré del poble de Ferreries, em va dir que era la tercera vegada que llegia El laberint de les girafes, no? Vull dir que és un llibre que s'aguanta, que sempre acompanya i del qual estic molt, molt satisfet.
0: Molt bé, començarem parlant pel títol de l'obra, que és metafòric, i bé, al llarg de les 317 pàgines que conformen el volum, no, de fet no trobem cap referència ni als laberints ni a les girafes, tot i que la idea de construcció dins de la qual els animals de coll llarg, tot i estar perduts i no conèixer-ne la sortida, poden veure que hi ha més enllà dels murs, lliga la temàtica de l'obra. La memòria i també la construcció de la identitat. De fet, a partir de la pèrdua d'aquesta memòria que pateix el protagonista, Eduard Pelegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella, i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Ferreries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per l'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual pot o podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Proa i l'editor de Nici del Cònsul, i teníem un amic en comú, Jordi Puntí, i en Nici del Cònsul va consultar en Jordi Puntí de aquest títol, de què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... que el títol que jo li havia entregat a Nici del Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de la novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com la memòria, no? I que la memòria aquesta que es va diluint, i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés. No? I en Isidro Cosso em vas dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la pèrdua de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint, a Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescant dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, El laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també és molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb El laberint de les girafes. I ja se'm vas incidint en aquesta idea de fer una analogia de sa memòria, no? Vull dir que... Els ecos de l'horitzó era una analogia de la memòria, el laberint de les girafes també, i la malaltia d'Alzheimer és una, no una analogia, sinó una realitat de la pèrdua de la memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquells llibres que jo tenc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment tal vegada no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixat s'endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres la tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i sobretot el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè, per desgràcia, era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seves duríssimes experiències ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària! Per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan bon ús a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trotalibros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia en aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

0: Aquí estem amb Xafogó, amb dos dels seus membres, en Joel i na Iraia. Benvinguts, gràcies per ser en aquest programa de Ràdio Far. Vos explicava antes i també ens hi compten els oients que tenim podcast a la web, per xarxa, estem a Ràdio Far, estem per tot, i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar Ràdio Far, que posa música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per la ràdio on sigui. Jo no me'n recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema, vam?
1: Però al final tracta de nosaltres, de... Pues el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes, pues això, ganes de festa, platja, i... Sí, això...
0: un tema estiuenc, sí.
1: Exacte.
0: Fantàstic. I res, volia saber tots dos com començau. Jo sé que en Joel toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a agradar la vostra música? Hi ha qualsevol moment definitori així peliculero o no?
1: Individual o com a grup?
0: Individual, després anem en el grup.
1: Bé, pues, al final això, pues, de petit comences amb la música, tal, després dius, hòstia, que a lo millor... Cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Pues te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues mira, quan te dones compte, estàs a un conservatori...
0: Ja. Liar tots els capvespres, allà, fins que acabes amunt i avall. I en el cas...
2: Jo, pues igual, que cantes així de petita... Uh-huh. La meva família sempre ha estat supermusical. O sigui... hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per alguna cosa més que pot ser guinaldos de nou. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que t'omple, te motiva i, pues, acabes sí que... a una banda.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola, i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, del Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, eh? En tenim de molt bons.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

I els ocells ja no voltegen, el cel blau per la Roqueta, ni pel sud ni pel nord. Mira, tots són gàbies.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard. Competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix, no siguis un fracassat.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que el crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present hagi estat molt, molt ben considerada, ell mateix, quan llegeix aquesta obra, al cap de 25 anys, s'adona si s'aguanta o no s'aguanta, no? El laberint de les girafes, molts dels lectors, fins i tot encara Manuel, era un altre dia seré del poble de Ferreries, em va dir que era la tercera vegada que llegia El laberint de les girafes, no? Vull dir que és un llibre que s'aguanta, que sempre acompanya i del qual estic molt, molt satisfet.
0: Molt bé, començarem parlant pel títol de l'obra, que és metafòric, i bé, al llarg de les 317 pàgines que conformen el volum, no, de fet no trobem cap referència ni als laberints ni a les girafes, tot i que la idea de construcció dins de la qual els animals de coll llarg, tot i estar perduts i no conèixer-ne la sortida, poden veure que hi ha més enllà dels murs, lliga la temàtica de l'obra. La memòria i també la construcció de la identitat. De fet, a partir de la pèrdua d'aquesta memòria que pateix el protagonista, Eduard Pelegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella, i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Ferreries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per l'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Proa i l'editor de Nici del Cònsul, i teníem un amic en comú, Jordi Puntí, i en Nici del Cònsul va consultar en Jordi Puntí aquest títol, què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... que el títol que jo li havia entregat a Nici del Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de la novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com la memòria, no? I que la memòria aquesta que es va diluint, i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés, no? I en Isidro Cònsul em va dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la pèrdua de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint. A Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescant dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, El laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també és molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb El laberint de les girafes. I ja se'm vas incidint en aquesta idea de fer una analogia de sa memòria, no? Vull dir que... Els ecos de l'horitzó era una analogia de la memòria, el laberint de les girafes també, i la malaltia d'Alzheimer és una, no una analogia, sinó una realitat de la pèrdua de la memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquests llibres que jo tenc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment tal vegada no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixat s'endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres les tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i sobretot el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè, per desgràcia, era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seues duríssimes experiències ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària! Per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan bon ús a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trotalibros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant i que crec que li fa plena justícia en aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Dissabte 1:30 i torno a casa sola. Una festa sense música, un centenar d'homosexuals i vàries copes.